0: més de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot este treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en este cas.
0: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes, i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
0: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions medicoesportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important, i en un esportista és essencial, i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides, perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols, comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
0: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. Fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual... Quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonància,

0: etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
0: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
0: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que soc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també, no?, traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no?, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no?, que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
0: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades els pacients em pregunten quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor. I si no, després, pues, depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues, cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
2: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
4: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja una la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en certes juvenils, els que deixes i falta ja han sigut revisats. I no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això pugui produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vol dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això m'ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dos maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per a ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones celulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar el odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronte això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
0: VCF Radio, el cor de l'afició. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. VCF Media, VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, de dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahir és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, incluís el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pode tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí aquest coll no es menegi.
1: I per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre-lo rígid, persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, sempre els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient lo més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Si següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anomenat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil veure en un esport en molt més contacte o en un accident esport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer.
2: Sí.
1: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo sol considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el SART, sí. Per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte. Val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. Val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins dels seus efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, doncs pots estar afavorint...
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
9: Gallán la pilota, busca el passarrer per a Barrenechea. Barrenechea, Diego López. Diego López la coloca per a Javi Guerra. Javi Guerra, es va a Javi Guerra.
10: ¡Coloco! ¡Sí, señor!
9: ¡Y gol!
10: ¡Qué gol! ¡Qué gol!
9: ¡Javi Guerra!
10: ¡Qué gol, mi niño!
9: ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! S'havia complit els 48 minuts, el temps afegit, ahí estava Javi Guerra en una jugada personal, particular, per a marcar un golàs i avançar al València al marcador, 1-0.
11: Hola, soy Diego López, celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
12: Bienvenidos a Mestalla, un legado. Un icono, la historia de un...

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Hablo de Fran Pérez, la pilota de Isbera Barrenechea, ahora Barrenechea, la centrada, le pega y el balón. ¡Y gol!
2: ¡Vamos! ¡Venga!
1: ¡Gol, Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego López, gol!
2: Bien, Dieguito, bien, vamos, chicos, vamos.
1: ¡El gol del Valencia! ¡El gol del empate! ¡El gol de Diego López! ¡No me es comenzar! ¡Esta segunda parte al minuto 1! ¡Al 46 de partida! ¡Y ahora estaba Diego López! ¡Ahora sí! ¡Ahí para marcar! ¡Y se baló en esa entrada que había colocado ahí desde la banda derecha en Enzo Barnechea! ¡La dice a pasar Dani Gómez! ¡Y ahí estaba Diego López! ¡Para marcar! ¡Para empatar el partido! ¡Para creure la remontada! ¡Venga, Valencia!
3: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
0: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
4: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
0: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
1: Ahí está el Valencia, traguentar a este córner el portugués André Almeida, ya va la pilota Monte, el remate y gol, gol, gol,
2: ¡vamos!
1: ¡Gol de acá!
2: ¡Sí, hombre,
1: sí! ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! Acabí, acabo de avanzar al Valencia en el Santiago Bernabéu en el minuto 14. Ahí estaba Diaca, baló parata en ese córner que ha botado André Almeida.
2: Vamos, mi capitán.
1: Aparegut Mukhtar Diakabi, sí señor. Y ahí estaba rematando de capa en el área chicoteta Mukhtar Diakabi. 0-1 el Valencia, asaltante al Santiago Bernabéu. La chuga Diego López, llarga y para Rafa Mir, que bota arriba Rafa. Arriba Rafa Mir que centra, Hugo Duro. ¡Gol, gol, gol!
2: ¡Vamos! ¡Vamos, hostia!
1: ¡Hugo Duro, gol! Perdón. ¡El gol de la victoria! ¡El gol de la victoria, Hugo Duro, gol!
2: ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Bien, Huguito!
1: ¡Gol! ¡El gol de Hugo Duro! ¡El gol de la victoria al Valencia! ¡Para fijarse 1-2! ¡1-2 en el minuto 94, Hugo Duro! ¡Para somniar en la victoria! ¡Sí, señor! ¡Ahí estaba la jugada! Cobli la había colocado Diego López a Rafa Mir. Rafa Mir que se entra y ahí está Hugo Duro. De capa, marcante, el gol de la victoria.
5: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. en les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
7: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: A veure que la recupera Javi Guerra la pilota. La penxa, el baló passat. Gol! Gol! I gol!
2: De Hugo, Hugo.
1: Hugo Duro.
2: Vamos, Hugo, vamos. Sí, señor, se lo merece, hombre.
1: El gol del empate. El gol del Valencia. El gol de Hugo Duro. Sí, señor, por fin marca. El davanter madrileño del Valencia. Hugo Duro para empatar el Valencia. El partido.
0: VCF Media Radio. La radio del sentiment. El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentía. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.
1: Anem a veure que ho intenta Jesús Vázquez. Se'n va per l'esquerra, busca el llançament. Arriba Sergi Tenés, Tenés i gol.
2: Bé, vamos.
1: Gol! De Sergi Tenés, gol!
2: Buah, qué bien.
1: El gol del València per empatar el partit. Así en el Philips Stadium de Eindhoven, el primer gol de la pretemporada l'ha marcat Sergi Tenés en el minut 18. Sí, senyor, ahí estava la jugada. Se n'anava Jesús Vázquez per banda esquerra, arriba a línia de fons, l'ha col·locat i ahí ha entrat sol Sergi Tenés, el de Nules, per empatar el partit, per aparcar el primer gol de la pretemporada del València. Así en el Philips Stadium de Eindhoven, PSV Eindhoven 1, València 1.
9: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
0: València Club de Futbol, amb el racisme, tolerància cero.
10: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
11: Un sentimiento eterno.
12: Hola, soy Rubo. He escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota aislària per a Javi Guerra. Javi Guerra que busca el llançament i gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Swin minuts de xoc! ¡Bona la jugada ahí! Que s'ha marcat el València, que bé ha definit Javi Guerra per empatar el partit, per a ficar el 1-1 al marcador. Que bé li ha pegat Javi Guerra, el de Xilet. La jugada era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València. Ha buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta. El pase al pontete que le hace Diego López, como se la preparata Javi Guerra, y el gol del empate del Valencia, 1-1. Xomer que se va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar d'Islaria, llançament, gol, gol, gol, gol,
2: vamos.
1: Gol, gol, gol, gol, Hugo, vamos. Duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada es de Xomert, Uafetei, tota solete, s'han anat cap amunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí, a Hugo Duro, i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1, que bé Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador, 1-2, Hugo Duro! La pilota munta, Borisse Balol, remar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, gol! El gol del empate, el gol que puede ganar la permanencia matemática, el gol de Guido para empatar el partido, para ficar el 3-3, para conseguir que pueda ser la permanencia matemática. ¡Qué bueno que viniste, Guido! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ahí estaba el gol del empate de Guido! ¡El 3-3! ¡Quin remat, sí, señor! ¡Quin remat de Guido Rodríguez! ¡Un gol que puede ganar la permanencia matemática! Arriba también Ramazzani, es Javi Guerra, ahora es Javi Guerra en la pilota, continúa Javi Guerra, Javi Guerra, gol, gol, gol.
2: ¡Vamos!
1: Gol de
2: ¡vamos!
1: Javi, gol de Javi Guerra,
2: ¡vamos!
1: Gol de Javi Guerra, gol.
2: ¡Bien, Javi! ¡Qué golazo!
1: ¡Javi Guerra, gol!
2: ¡Qué golazo!
1: ¡King gol de Javi Guerra!
2: Ahora ya está bien ya, hombre,
1: victoria.
2: De sufrir
1: King
2: ya.
1: ¡King gol de Javi Guerra para ganar la victoria, sí, señor! ¡Para ganar la victoria, Javi Guerra! ¡El 4-3! ¡Javi Guerra!
0: VCF Radio, la radio oficial del València Club de Futbol. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
9: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partidos en VCF Radio.
10: Marco Camus busca el pase, pero Guillamón. Guillamón buscante, el balón para Selim Amalá. Ahora Selim Amalá buscaba ahí armarse la pelota, el balón que le queda a Yarenchuk y gol. Y gol de Yarenchuk.
11: Bien,
10: ¡gol!
11: Bien, Roman.
10: ¡La estrena! ¡La estrena! ¡La estrena de Yarenchuk! ¡Gol! S'avança el València a l'omba, marca Yarenchuk, l'ucraïnès, s'estrena en el València en esta copa, ni se való ahí que le había servit, sabía que era sol dins l'àrea, y ahí en un tir creuat ha marcat Yarenchuk, s'estrena el València, el gegant ucraïnès.
12: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del València Mestalla, escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
13: Bienvenidos a Mestalla. Legado, un icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda, murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho, suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
14: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: inside.
1: El millor de VCF Media.
2: Vamos, chicos, vamos, vamos, ¿eh?
3: Somos un equipo, trabajamos como equipo.
4: Da igual quién marque el gol, porque lo marca el equipo.
5: No nos olvidamos de jugar colectivo.
4: Nadie de este equipo es más importante que todo el equipo junto.
6: A trabajar, a juntar al equipo.
4: Es un partido de intensidad.
3: Sacrificio, honor, lucha, compañerismo.
6: Todo el mundo arrima el hombro, hasta que no podáis más.
4: Lleváis un escudo que es muy, muy importante. Es el más importante que podemos tener.
5: Salimos al campo como aviones.
4: Y vamos a intentar defender este escudo a muerte.
7: Mirad la afición, la chopa que se va a pegar hoy. Esa afición se merece hoy que ganemos y nada más ganar el partido y aplaudirle, a saludarle, ¿vale? Vuestro corazón es lo que vale aquí en este partido, ¿vale?
5: ¡A tope!
6: Máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo. Máxima responsabilidad. Vamos a por ello.
8: ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, chavales! ¡Son mejores que ellos en vuelta del campo, eh!
9: ¡Aquí y ahora, chavales! ¡Aquí y ahora, eh!
10: ¡Vamos, Valencia! ¡Una grande Valencia!
11: ¡Una grande
10: ¡Vamos, Valencia!
12: ¡Un, dos, tres!
10: ¡Valencia!
1: El millor de VCF Media.
13: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
14: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
15: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
16: VCF Radio. Amunt València.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
1: También es el mío.
2: Mestalla es eterno.
3: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
4: VCF Educa. ¿Qué es el esfuerzo? Carlos Mormeneo, entrenador de porteros de la academia, nos explica qué significa el esfuerzo para nuestros futbolistas.
5: En la academia, el esfuerzo es una de nuestras señas de identidad. Lo entendemos como la herramienta que nos permite llevar al máximo todo nuestro potencial, tanto dentro como fuera del campo. Para nosotros, el esfuerzo no es solo una cuestión física. Es una aptitud mental que nos impulsa a superar todos los obstáculos que encontramos. Este valor forma parte de nuestro ADN. Sabemos que con menos recursos podemos entrar en el círculo de los mejores, porque el esfuerzo supera el talento si el talento no se esfuerza. Y en la academia lo tenemos claro, el esfuerzo no se negocia. Es un compromiso que adoptamos día a día porque nada que merezca la pena llega sin él.
6: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.
2: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
7: Hola, soy Tere Morato y escucha Mis Goles en la radio oficial del Valencia.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: El Valencia tuvo que eliminar en la prórroga de la Copa 84-85 a un filial. ¿Cuál? El Valencia tuvo que eliminar en la prórroga de la Copa 84-85 a un...
0: Van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
2: Este es l'11 del València que ja diem vol guanyar un partit importantíssim o almenys puntuar, traure algo positiu en la porteria. El de Macedònia està en un molt bon moment. Estole Dimitrievski en defensa, banda dreta per argentí Renzo Sarabia, parella de central, Cel d'Aldaia, César Tàrrega, i la primera gran novetat, torna la titularitat el suís Eray Chomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallá, un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu en l'argentí Guido Rodríguez, i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López, mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra, i de l'altra gran novetat, el golejador de este València, Hugo Duro. Cuando así él está, esa mamá se acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport, de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en la Leti Bilbao. Será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta, ese tifo, en un de les graderies del estadi de Sant Mamés. Anem ara en l'Atleti Bilbao, l'equip titular, que va a formar en unísimo en la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta, la portillera, y la gran novetat, el capità, que torna a jugar després de fa molt de temps, en Yuri, en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet mitja punta, y Dalt Gorka Guruzeta. Siulará este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de Sant Mamés, desplegant-se aquesta pancarta, i també en reconeixement a Ernesto Valverde, a 500 partits, ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant de este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao, en el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en VCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos també per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per DAZN, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia.

0: Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro, i és també Laporte. És que han caigut, és que han xocat ahir el central de l'Athletic Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
1: Sí, un Athletic Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
2: Està sangrando, eh?
1: Intentarà per tota, bueno, per tot els 100 mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobre el valor, i atenció, perquè el xoc...
2: Le mete el codo.
1: En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro i Ricardo Ares ha vist de sang.
2: Jo l'he vist que estava sangrando per la nariz, eh?
1: Pues ahora, bueno, pues Hugo
0: el xoc si se remamprèn així en... L'està de Samamés i la pilota que la torna a ficar en moviment el València. La pilota ahí que la vol jugar l'Athletic Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Athletic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, balo ja per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, valor que perd ahí i recupera l'Athletic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego, avui una de les novetats, Rego en l'Athletic Bilbao, en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
2: Ortiz Arias. Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic, ¿eh?
1: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha jugat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Athletic Club, sí. O sigui que pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va detectar estoncias de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en 2 ocasions un càncer testicular. Sí. Així que pues, Gerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Aleti, que, bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal, torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
0: Bueno, pues ahí está jugant l'Atlético Bilbao, Nico Williams, le ha llevat la pilota molt bé, Renzo Sarabia en ixa disputa, abre el baló que se l'emporta Hugo Duro, juga Hugo Duro buscant a Javi Guerra, ara li ha llevat la pilota Robert Navarro a Javi Guerra, contra colpeig l'Atlético Bilbao, perill en banda esquerra, se la porta Nico Williams, ojo que es va a la tàrrega, Nico Williams que vol centrar, ha aparegut ahí Pepelu en la xuda defensiva, ve Pepelu ahí al tall perquè Nico Williams, després de que es varara, César Tàrrega havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
2: sí.
0: I la primera internada de Nico Williams.
2: Sí, sí, ha estat molt atent, sobretot per cobrir-li les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
0: Ojo al baló parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa i a les marques, que no n'hi ha gent d'ajustos defensius. Baló que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ja l'Athletic Bilbao, però Unai Simón que eixi completament de la seva porteria. El porter basc era ficar la pilota en moviment en estos primers minuts. 4 se van a complir de la primera part, així en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volia jugar l'Athletic Bilbao, recupera la pilota al València, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompanyant a Guido Rodríguez en eixe doble pivot defensiu de treball, de sacrifici, el de Deni, el argentí. Ojo que ve la pilota a Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido, el balón para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El baló de Yuri, buscant a Nico Williams. Nico Williams fent de les seues. Ahí reclama una falta. I és falta. La falta ahí que li han fet a Nico Williams quan se n'anava l'extrem internacional de l'Athletic Bilbao. En eixa disputa, avui va tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, eixe baló que filtren ahí. Buscant a Guruceta, Nico Williams, arrere. València se tanca ahí. Ahí defensivament, avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents no desachustarse defensivamente.
2: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a

0: Era Jauregui Zar de Cap. Y el balón de nuevo para Valencia. Renzo Sarabia. Ojo que M entrega mal la pilota. El balón. Y ese balón en las frontal. Estaba ahí al tie. Vega ya. Le había quedado a Guruzeta. Se esperdúes ahí. Son perilloses. Se esperdúes con el siguiente Gutaras perilloses. Continúa el peril en la portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa y esa banda izquierda que entra. Robert Navarro torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Se balón Junyat. Ya va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de l'Etibiló.
1: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment. En este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg. Buscava ahí el passe. Ahí per a Diego López. No arriba el Guajín. Ara fica la cama Pepelu per enviar i se baló fora. Per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats al calfament. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinic. Fendi a la activació, si es calfament en la banda, per aquí quan ho considera el míster. Fer els primers canvis, baló arrere. L'Atleti Bilbao juga Gerai, per al seu porter, per Unai Simón, va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. A veure, aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López. Se'n va per banda Diego. A veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota César Tàrrega. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda. José Luis Gallà. Ara busca el passe. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, l'argentí, en Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies. El baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja, li la lleva Grossabel, i la lleva Grossabel de cap quan se preparava per al remat Luis Rioja. La centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Grossabel atenta, enviat el baló a servici de banda.
1: Que pena.
2: Era molt bona, eh? Era molt bona l'ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro, va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
2: De categoria, altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa, Renzo Sarabia. El que deia, últim apunt, és que crec que Corberán, li està deixant bé, el de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
0: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski, para que traga la pilota arriba el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en cama dreta, llarga, buscando ahí a Renzo Sarabia también, ahí a Hugo Duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pilota arriba, pero a centrals, ayudándose ahora en Pepelu, Tárrega, Pepelu, un bon treball, sí senyor, ese pivot defensivo que avui ha colocat el míster Guido y Pepelu.
1: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese baló llarg, pero Hugo Duro que no pot arribar davanter madrileny del València. Y el baló directamente a les mans del porter Unai Simón.
2: Sí, perquè jo no vull ser gafe ni molt menos, però no me da la sensació de que estem prop del 1-0 de l'Atlètic Club.
1: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Atleti Bilbao.
1: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu.

0: Recordem, va percebut de sanció, està Guido Rodríguez i Largi Ramazzani, eh? Són els que estarien apercebuts.
1: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
1: sí que...
0: Ojo, Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegó Dimitrievski, aparegó el porter del Valencia, pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams... Se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, en Salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
1: Menos mal, menos mal.
0: Ojo, ara ese baló, la pilota i dins l'àrea, el baló mort, tenia que allunyar-lo. Finalment, l'ha tret Xomert. Finalment la tres Xomert, quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski, anem a veure aquesta pilota que continua en perill de l'Atleti Bilbao. Era falta en atac del jugador de l'Atleti Bilbao, encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra, s'havia fet mal en aquesta última jugada. El porter del València, que ha estat decisiu, Salvador una altra volta, eh? En ixe mama, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez també estan problemes. Stole també. Havia xocat ahí. Havia hagut una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. I és la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Mitrievski. Perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. I s'ha jugat amb Iñaki Williams i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat, atenent a Dimitrievski.
2: Pues el València, que estes pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberà doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
0: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de Tibiló, perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
1: Haciendo cuenta,
0: però bueno,
1: sí.
0: Anem a veure.
1: Es que le hace falta ayer ahí, eh? En la jugada que sale a despejar,
0: pot estar un poc emocionat, no sé si està un poc el doctor...
1: Le desestabilitza ayer.
2: Sí, està mirant coses de la vista, sí. Robi. Està parpadejant sí, fort de Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp. I és,
2: però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge camp de València, però va poder continuar... Stole Dimitrievski en este minut ja 63 que estem 18 de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. A veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ese baló de Joan Sánchez, llarga per Iñaki Williams, però ahí estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams, el Atleti de Bilbao, que está preparando un cambio ya, ¿eh? Un altre cambi. Ernesto Valverde preparado para entrar al terreno de choque. Alex Berenguer, el dorsal número 7, para entrar al terreno de choque en este minuto 64 que se va a cumplir.
2: Posiblemente, el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
1: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde Darrere. Centrals que la bola entra ahora. Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curte buscando ahí a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ixit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Mantén está el cambio. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sancet.
1: Bueno, tampoco,
0: Berenguer, tampoco pero Ollán Sancet es el cambio.
1: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vuelve ahora César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que per la pilota y ahora tenía que tornar. Porque contra Kolpechenech recupera el balón la de Tibilao desde la par dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí. Iñaki Williams se la trae en la pilota a Gallá. Pero al Suiz. Xomert también el balón. Continúa Xomert a la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fe falta. Y han fe falta al Suiz. Y el balón que va a ser per al Valencia. Se preparen el cambis, ¿eh? Se preparen los primeros cambis en el Valencia. Va Urinic y va Sadik.
2: Y Rubín,
0: Urinic y Sadik.
2: Me ha parecido sentir que abans quan has dit es que estaba en Calfante en la banda, no has dit Ramazzani.
0: Está Ramazzani era también, sí.
2: Ah, vale.
0: Está
2: vale,
0: Ramazzani,
2: vale.
0: Pero los primeros cambis ya están preparándose así. Filip Urinic y Sadik Umar.
1: Pepelu está con tarjeta, ¿no?
2: Sí.
1: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partido, 21 de la primera parte. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partido importantísimo. El balón ahora que juega Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero anda a izquierda, busca la central. Luis Rioja, el balón que trao. Atreta ahí el Atleti de Bilbao, enviantiche, balón fuera. La pilota ahí, que la trete Vivian. Uf. Que se gusta tres descambios, que hace la Leti Bilbao, Vivian Ara y Geray con más centrales.
1: Sí, por la por, ¿no, Vicente?
0: Sí, por la por, sí.
2: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any. De fet, van ara a esa Eurocopa i és possible que se quede fora d'ese Mundial, almenys en les quinieles. Així que hi ha que aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues hi ha que aprofitar ahí per a fer mella i per veure la porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe, ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar i Yuri. Entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el contra ufa mal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para l'Atleti de Bilbao.
1: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para el Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Orixe balón. Hugo Duro que la trae de cap. Ayuñan la pilota. El balón que el recupera Vivian. Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trao Guido una otra vuelta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani. Barra Machani, Urinic y Sadik. Va un triple cambio el que va a hacer el míster Carlos Corberán. Ahí está preparado Ramazzani, Ugrinic i Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
1: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis, se'n va Diego López i entra Ramazzani i se'n va Pepelu i entra Ugrinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc, que les mateixes posicions. Sadik per Hugo Duro, Ugrinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
2: Pues ahora el Valencia, que cambiará, cambiará de guió. Ahora ya no será un xoc com el que hem vist antes. Jo crec que ara igual busquen més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè a València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que és veritat que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball d'Ugrinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Atleti Bilbao també ha fet més canvis, eh? Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
2: Miquel.
0: Va al servicio de banda favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo Dislaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani, que vol treure pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta l'Argi, a veure Ramazzani, el valor llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja Dislaria, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
3: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Omar, rematant de cap, que bona, com li l'ha col·locat ahí, en eixa banda esquerra, Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap ha marcat Sadik Omar.
1: Como se anticipa, pero sobre todo que ha jugado donde Luis, cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete.
2: Rioja temporiza muy bien y fixeu-vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu millor moment y había que buscarle la volta, y Sadik que s'anticipa a un Vivian que estant en el seu moment ni de coña dice que el davanter s'anticipa.
1: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Claro, es que al final, sí, señor.
2: En la entrada de Ugrinic, Ramazzani, Sadik, el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en ese moment un partit de idas i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
1: Qué importante, de verdad.
2: I és molt important.
1: Oh, y qué largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues calma. Ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València, un marcador per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit, Ricardo Arias, després d'este 0-1,
1: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxe, 42 punts que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt, n'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de joc, s'ha dit, que no sé que l'havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
1: i la primera,
0: en tot el que esté dient.
1: Rovira, la primera pelota que toca, però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani, Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable. Sadi Kumar, bueno, pero ni hay que continuar.
1: Hemos hecho, hecho lo difícil, Robi. Hemos hecho lo difícil. Ahora
0: 75-30 de la segunda parte.
1: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski. Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole Dimitrievski, Salvador. Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta Unai Gómez. El remat d'Unai Gómez anava dins. I ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada. Per aparèixer. Ahí el Salvador del València. Quina mà treta. Stole Dimitrievski, en quin moment està? El de Macedonia, espectacular. Stole Dimitrievski.
1: Dios santo.
2: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de xicle.
1: Stole muy similar la jugada a Sadí, pero más lejana.
2: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partit de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Aleti Club és molt lento.
0: Una volta penja dins l'àrea, n'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que
1: tindre un poquet el control del partit, pararlo,
0: perquè
2: sí, sí, però ves que apareix un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment, ells estan jugant a Europa, esta derrota per ells és un pas enrere, i ara van apretar-nos i van exigir-nos molt, per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència, quan ara és Àlex Berenguer el que juga. Ja dic que l'Atleti Bilbao ara en terreny de xoc del València apretant-nos ara i se való per a que jugue a Jaureguizar, buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams, Xomerta córner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski, quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mà li ha tret Salvadora perquè anava dins, ha volat Dimitrievski, se va trobar el córner, a veure, se va l'ho dins l'àrea, aquesta pilota tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, ni se corre que havia votat l'Atleti Bilbao, la pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
1: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor encara. I també, ja que era com deia Ricardo, balón fora de San Mamés, perquè això és com tot, és més difícil quasi...
0: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, Ells ara mos van apretar, mos van exigir,
1: n'hi ha
0: que pararlo, n'hi ha que tirar... d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això que Ricardo Arias sap ben bé.
1: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo Según van pasando los minutos, aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa pues vamos a salir, hablando de Ofici, la mitjana de edad del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27,4 i el València en 28 anys. Així que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
0: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anhelatge. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... No n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit. Estem en el tram final d'encontre. I juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga. Estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El valor ara que traig de jugar Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El valor de Gerai arrere buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a... Gorosabel y Vivian arrere, de nou per a Gerai per a que traga la pilota, escorre de l'esquerra, estava Yuri, a veure Yuri que la vol col·locar. Fíjate. El passe per a Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé Javi, molt bé Urinich, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nich una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor i el balón que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat a Luis Rioja. Clar que sí, home. Calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80. 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar. Que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda... El València, la pilota muy bien, la fica José Luis Gallá, Guido, el balón que vol recuperar l'Atlètic Bilbao, Guido, disputant esa pilota, la lluña Guido, el balón llarg que recupera Gerai, per a l'Atlètic de Bilbao, Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar esa banda esquerra per a Yuri, el balón tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca darrere la pilota a la frontal de l'àrea, i se vola una altra volta en el rechaz, espera Deitch per a l'Atleti de Bilbao, ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, ara recupera la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga, i la pilota que va a ser nostra.
1: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les costa un animal a correr para carrera.
1: Hay otro cambio.
2: Y tú tens...
0: Va un cambio, va a entrar Unai Núñez, al terreno de choque, el central basque, el jugador ex del Atleti Bilbao, es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira, Javi Guerra... Y va a entrar Unai Núñez.
2: Pues y así entra
0: Unai Núñez. Aplaudiments para el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao. Y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
1: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido,
0: pues,
1: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán col·locant tres centrals. L'entrada de Unai Núñez en Xomerte i en César Tàrrega.
2: Pues
0: retirant
2: un,
0: a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
0: Va al córner.
2: I Unai Núñez... pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stoli Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, Borixe Baló, directament a les mans de Dimitrievski.
1: Quédate media hora ahí.
0: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, és, no sé si és Xomert, sí. És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
1: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
1: nosotros tenemos,
0: se va a recuperar Schomert.
1: Dos ventanas.
0: Este en el minuto 83. Minuto 83.
1: Ah, no.
0: La Leti de Bilbao ahí. Ahora el seu jugador. Sí, Dimitri Esquieterra.
2: Se choca
1: con Unai.
2: Robi, se choca Unai Núñez y Schomert cap en cap.
1: Cerró.
0: Dimitri Esquieterra está en problemas. El porter del Valencia. Así están protestando. Porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Samamés, però Stoli Mitrieski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stoli Mitrieski en este tram final de partit en este minut 84. Ahí estan les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xop parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a veure... Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel. No s'han entès millor. Trau el baló Filip Gubrinich, però no ha pogut connectar Filip Gubrinich ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De l'Atleti Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt. Schomert que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja. Ojo el rechaz que la replega Gorosabel. El baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí. El baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant en núcleo siguiente, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. La jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València. I en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital. 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski. Ara n'hi ha falta de Sadiq. Ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda. L'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, en minut 86 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq. Corre Gerai i Sadiq. Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València. Vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals. I ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq. Ojo, ixa pilota continua en poder a l'Atleti Bilbao. Ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski. Vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip té que estar present. Ojo que reneix la pilota Sadik. Ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadik. A Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quant ara ataquen ells. Ara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota. Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe. Ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló. Noix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba eixe baló. Estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València. Per a defensar el gol de Sadik que està donant la victòria. El baló de Yuri. Yuri, la pilota per a Jaureguizar. I talla bé Guido, però el rechaz és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai. Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
1: Gorosabel
0: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams, ahí es encarant a Gallà. Vore Gallà, ve Gallà al tall. Ve Gallà al tall per a enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a cumplir el 90, anem a estar atents. Ahí el temps afegit, penjarà la pilota Leti Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski. Ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota. Ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants. 7 minuts és el que li queda al partit. 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts, com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València, en estos 7 minuts d'afegit, pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la. Finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El baló per a l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con Diego Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga, buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai. Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner.
1: Però estar media el hora para sacarlo.
0: Que ve Luis Rioja, con li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
1: ahora
0: que i se való.
1: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ja han passat 2 minuts del set que ha afegit l'àrbitre, encara ne queden 5, encara queda molt, però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere, la pilota per a César Targa. César Targa i Xomert, Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però ahí l'avantatge va ser per a Gerai, a veure que apareix Urinic, però no ha pogut arribar Ramazzani. És l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, Ixir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que Ixir Ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, se va una autopassada, però ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri. Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams,
1: ficava
0: ahí la centra darrere,
1: buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, queden 4 minuts, ara Urinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai, així en Sant Mamés, on el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, signa aquí Williams. El passe per a Gerai. Gerai que penja la pilota. Busca Grossabel. Ahí la toca. Gallà, corner. Gallà, corner, ha tocat. Era Luis Rioja. Era Luis Rioja. Ai. El que havia ficat el cap per a desviar a corner. La pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues
0: tres minuts. Corner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el corner. Jugada a balón parat. De nou perill. En la porteria del València. N'hi ha que defensar-ho. I se corre. I se balón amunt. El remat per dalt.
1: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la porteria. Venga. De Stole Dimitrievski. Queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts. Li queden al València per a saltar de nou Sant Mamés. Per a tornar a guanyar. Así en la catedral que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no guanyava València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència. 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski, el valor d'Estole, llarg, buscant ja Sadiq Umar. Arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadiq sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi, Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez. Havia tret, però va el canvi primer. Se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va jugar a cama canviada, Que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
1: Bien, Renzo,
0: dos
1: bien.
0: Últims minuts.
1: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fechit l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota, la ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va a traure l'Atleti Bilbao, se córner. Cuidado, la pilota amunt. La treta i Guido. Guido que lluny la pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló. Que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem ja en els segons finals del set que ha fet l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora. Vinga,
1: això
0: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí, senyor, per assaltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig, a veure, el baló amunt, la lluita, la disputa, a orixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadiq per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit, així, en Sant Mamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència. 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el valor eixit és banda, però està ja complit, passa ja un minut dels 7 de afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. al árbitro. Ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final. La victoria vital, importantísima para el Valencia, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Liga, en un partido muy serio que ha hecho el Valencia así al estadio de San Mamés, guañali al Atleti Bilbao, que estaba jugándose Europa, asaltando en la catedral después de Satanch, que el Valencia no guañaba, ha tornado a guañar, ambe el gol de Sadik, ambe el 0-1, sí señor, el Valencia suma 42 puntos, el Valencia está muy más tranquilo, el Valencia prácticamente está salvado, es una permanencia virtual, pero hoy ni había que sumar 3 puntos, y el Valencia el s'ha sumat en un muy buen partido en San Mamés. Amo un Valencia siempre, sí señor, ahí están los nostres, se'n van ahí, se cantó als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua, un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit t'hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla, a domicili contra la Real Societat, i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix. Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12. Estem a 5 del descens per...
1: Volvemos.
2: No per jugar. Ricardo, una volvemos, valoració d'este partit.
1: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Atlètic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Atlètic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Atlètic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Atlètic Club que perd ese partit que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
1: Mira.
2: I
1: mira,
2: les imatges que vegem sí, en la televisió és lo bonico. És lo bonico
1: de los jugadores.
2: De futbol vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
1: sí,
2: cap,
1: senyor,
2: pues te lleves un pez de damunt.
1: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
2: Pero
1: horroroso.
2: A mí honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League, y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaren en el rodatge. Yo estaba un poquet a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a manar a los tres puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
1: Sí, totalmente. Yo creo que esto va, le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo durante muy pocas jornadas durante este año ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
2: Y sobre todo, muy importante, recordemos que en estos 5 puntos de diferencia que tenemos respecto a las zonas de descens, molt important el gol averats, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42 pot ser que virtualment és un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol averats guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra el Elx. O sigui que de 8, bueno, de 7 rivals que estan en la posició de descens, inicia lluita, solamente tens el gol averats perdut contra uno. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues este no està fet encara, però virtualment.
1: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
2: Encara queden.
1: Esta es la línea, exacto, la línea correcta que el equipo, al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts 4 d'agost, on el València ha tornat avui, este matí, als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a començar a preparar ja ixe partit, el trofeu taronja, d'este dissabte 9 de la nit a l'estadi de Mestalla, en ixe partidàs entre el València i el Newcastle. El València, que després de ixe estatge de pretemporada per terres angleses a Sant George Park, avui ha tornat pues, al tall per a preparar ixe partit, que és el, podríem dir, el més important de la pretemporada. És el trofeu taronja, el partit de presentació davant l'afició valencianista i el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És el Newcastle, un equip de la Premier, un equip pues, amb grans jugadors, encara que en les últimes setmanes han perdut jugadors també importants, però així i tot és un gran equip i serà un bon test per al València de cara a lo que serà el debut, l'inici de la Lliga, el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos contarem pues, com ha sigut la tornada als entrenaments del València. N'hi ha novetats que ara pues, comentarem.

I parlant de l'inici de la Lliga, ahir se va confirmar la Lliga, va confirmar l'horari del València-Barça. Quarta jornada de la Lliga, se jugarà diumenge 6 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. Un dia i una hora que així a València pues, encara pot fer pues, molta calor. Mira la que estem patint pues, en aquestes últimes setmanes, en eixa onada de calor, pues, anem a veure. Ixes 6 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. De fet, hi han hagut alguns aficionats que s'han queixat. Veurem un inici de la Lliga que ja ho contarem en el seu dia. Va ser molt dur i exigent per al València per aquest ajornament del partit contra el Betis. Ara també, coneguent l'horari del Barça, pues van a ser 4 partits els que va jugar el València en poc més de 15 dies, perquè començarem en ixe partit, dissabte 22 d'agost, davant el Celta de Vigo. El dimarts següent, el partit ajornat davant el Betis. El diumenge següent, 30 d'agost, a Riazor, davant el Deportivo de la Coruña. Ixe València-Barça, a Mestalla, diumenge 6 de setembre. Ja dic, un inici de lliga dur i exigent, on l'equip, l'entrenador i els jugadors pues, també se van queixar, no? Perquè evidentment el València pues, en una setmana té que afrontar 3 partits que van a ser pues, importants, ja diem, per aquest ajornament de la Lliga. Bueno, pues ara ho comentem tot, com cada dia, si l'informatiu del València, on avui també continuarem fent balanç a lo que ha sigut ixe segon estatge de la pretemporada del València per terres angleses. Els noms propis que ens ha deixat el que fins ara està sent la pretemporada del València, en un Dan Juma, protagonista, pues, golejador de l'equip en aquests 3 gols que va marcar en dos partits, jugant de nou, de davanter de referència, en un Javi Guerra que també està tenint un protagonisme especial. L'altre dia va ser l'autor d'aquesta gran jugada que va donar-li el gol precisament a Dan Juma. Un Javi Guerra que està jugant en aquesta posició de 10, de mitja punta, alliberat, com ja van veure la temporada passada en la segona volta, on també pues, va rendir. I també pues, parlarem de les bones sensacions que estan deixant-nos els fitxatges.

0: solidaria, una jornada de donació de sang que com cada any pues, organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, perquè fa falta sang. Els bancs de sang així a València necessiten pues, plasma i bueno, jo crec que és una bona ocasió per a aquell que vulga donar sang el dijous des de les 8:30 del matí fins a la 1:30 del migdia podrà donar sang i, a més, pues, també tindrà dos entrades per a eixe trofeu taronja del pròxim dissabte. Bueno, pues, ara vos ho content tot, com cada dia, en este informatiu, on també pues, repassarem l'actualitat de l'acadèmia, del Mestalla, del juvenil, que està jugant eixe torneig a La Palma, on ahir va empatar. Vam a jugar a l'altre partit, el València femení, que continua preparant també la seva pretemporada. Bueno, de tot això i moltes més coses, ja diem des d'ara. I fins a les 2 del migdia, que com cada dia podeu veure este informatiu per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app o a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. I si no, després també queda gravat i a qualsevol hora del dia el podeu veure en la app del València. I també podeu escoltar-nos en el cotxe. També a través de l'app i per les aplicacions de CarPlay i Android Auto, ahí també ja dic que podeu escoltar pues VCF Media Radio pues des de on estigueu i a estes hores i tota la nostra programació. Pues anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orch, com estem?
1: Molt bé, la veritat, amb ganes, no?, de fer tot el repàs a l'actualitat del València i, com sempre, recordar també que jo tinc aquesta pedrada sempre, iVoox i Apple Podcast, té també, per a quan no poden escoltar-nos en directe, tenen tots els continguts ahir, tant d'este informatiu com ja quan arrenque la temporada, pues la resta de programes, inclús els partits, els directes, els gols, ho tenen tot ahir.
0: I més coses.
1: Que n'hi ha molts aficionats que jo sé que els agrada allò de descarregar-se algun gol i posar-se-lo de tono en el telèfon, pues que sàpiguen que ahir ho tenen tot.
0: Pues en l'iVoox
1: i Apple Podcast.
0: I Apple Podcast, ahir està, pues tots els nostres continguts, que també vos anirem comentant més novetats de cara a la pròxima temporada. Comencem, Pablo. L'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després d'eixe estatge per terres angleses, per a preparar eixe partit del trofeu taronja. Anem a contar pues, com es troben els jugadors. Willy Ruiz Rioja no s'ha entrenat.
1: Sí, entrem en la fase final, per dir-ho així, de la pretemporada, novament a la ciutat esportiva de Paterna. Avui han arrencat aquests últims entrenaments abans de l'inici de Lliga, amb pues, la notícia, no?, en este cas de Luis Rioja, que no s'ha pogut entrenar amb els companys per unes molèsties. Anem a estar pendents de com està el jugador andalús, que ja ho hem vist, no?, durant la pretemporada, que torna a ser un dels fixes per a Corberan.
0: Luis Rioja, que va acabar en molèsties el partit davant l'Stoke City i avui no, pues, no ha pogut entrenar-se i estem pues, a l'espera de conèixer l'abast de la lesió per veure quin és l'estat físic de Luis Rioja. Segur se va perdre el partit del trofeu taronja, però ja dic que estem també a l'espera de conèixer l'abast d'eixa lesió, on avui el jugador sevillà no s'ha entrenat així en la ciutat esportiva Paterna.
1: Com diem, va ser qüestió d'esperar per a saber, no?, pues, fins a quan no va poder estar, però aquells que estiguen seguint-nos per l'app i per la web o per el canal de YouTube estaran veient les imatges de l'entrenament i estaran veient alguna cara que pues, al contrari que en el cas de Luis Rioja, és protagonista positiu en l'entrenament del dia d'avui.
0: Ja dic que Rioja és pues, la nota negativa. La nota positiva de l'entrenament en el dia d'avui és Dimitri Fulquier, que ja ha fet una part de l'entrenament així a la ciutat esportiva de Paterna i que està en aquest tram final de la seva recuperació.
1: Sí, la veritat que parlem de la fase final de la pretemporada i també podem dir que entra en una nova fase, no? Aquest procés de recuperació de Dimitri Fulquier i a poc

0: Pues si tot va com està previst, va a guanyar presència en aquest treball del grup des del dia d'avui. Avui ha fet una part de la sessió per anar introduint-se progressivament en aquest treball i per això destaquem, no?, que és un pas més dins d'aquest procés.
1: Recordem que Fulquier ha estat vora 6 mesos lesionat. Va ser operat, va passar pel quiròfan el passat mes de febrer per aquesta lesió que ell arrossegava. Pues ja en aquests partits de Lliga tenia moltes molèsties en el genoll esquerre i se va decidir que passara pel quiròfan allà pel mes de febrer. I ja dic, després de vora 6 mesos, pues avui l'hem vist ja pues fer, com estava contant Pablo, una part d'aquest entrenament amb el grup. Les sensacions són bones, les que ha tingut Dimitri Fulquier en l'entrenament, però, com també estem dient, va entrar de manera progressiva en l'equip. O sea, entrenarà, pues, avui ha fet una part de l'entrenament, anirà pues, veient quines sensacions té, com va assimilant aquestes càrregues de treball. Està en la fase final, podem dir, de la seva recuperació, però veure a Fulquier ens alegra molt.
0: Sí, la veritat que és una bona notícia, no? Sobretot després de pues, tot el temps que porta sense poder estar amb els companys, no sols en esta pretemporada, evidentment, sinó en el tram final de la passada campanya, i saber, no?, pues, que continua en aquesta evolució, que ja pot, encara que siga en fase inicial, pues, començar a treballar amb els companys. Jo crec que és bo per a ell també, des del punt de vista anímic, veure que està més a prop, no?, eixa tornada, i poder ajudar, que jo crec que és el que volen tots els futbolistes.
1: I després, en l'entrenament d'avui, Justin de Haas, que també va acabar en molèsties el partit davant l'Stock City, el neerlandès William Bisch també pues, entrenar-se amb normalitat, ja comentàrem en el dia d'ahir que havia estat així, la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se que eren pues, unes molèsties lleus i que anava a poder estar Justin de Haas per al trofeu taronja. Dia que vi, que també recordem, ja contàrem des de l'estatge el passat divendres, que no havia completat l'últim entrenament a St. George Park i no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stock, també entrenant-se a normalitat. Això.
0: Sí, ja són, pues, dins de les notes positives d'esta tornada al treball, pues, evidentment destaquen la de Fulquier, però també les de Mukhtar Yakevi i Justin de Haas, que ja s'han reincorporat, això sí, amb normalitat, amb aquesta càrrega de treball exigent d'aquestes altures de la pretemporada, i els hem vist, no?, pues, novament ja recuperar aquestes molèsties, participant i pues, agafant novament aquest ritme competitiu.
1: Tant de Haas com Diakabi estaran disponibles per al trofeu taronja. Ja dic que no és el cas de Luis Rioja i tampoc de Fulquier, evidentment, que està pues, en la fase final de la seva recuperació, i veurem si pot arribar per a l'inici de la Lliga, encara que anirà a poc a poc amb el lateral de Guadalupe. Pepelu, que també pues, se va lesionar el partit davant el Castelló en un fort colp a la costella. Avui, en esta tornada dels entrenaments de l'equip, també s'ha entrenat amb normalitat. També és una bona notícia perquè Roger no va jugar per precaució el partit davant l'Stock City, però també pot estar disponible per al tronxa.
0: Sí, al final recupera efectius Carlos Corberán de cara a aquest pròxim amistós, primerament per a treballar durant la setmana, però també pues, de cara a eixa posada de llarg en el camp de Mestalla este pròxim dissabte, així que més alternatives, no?, les que té el tècnic de Xeste per a poder conformar eixe equip i per a seguir provant, per a seguir treballant, que al final és l'important en estos moments.
1: I per acabar este repàs a l'infermeria del València, en el dia d'avui s'ha dit que, recordem, no va anar a la eixe estatge de St. George Park per eixa lesió que se va pues, produir pues, abans del viatge cap a terres angleses. Continua el seu procés de recuperació, continua pues, al marge del grup, pues, bueno, està fent un treball de recuperació amb els readaptadors i amb els fisios a la ciutat esportiva de Paterna, i tampoc s'ha dit que arribarà per al partit del trofeu taronja. Esperem que estiga per l'inici de la Lliga.
0: Sí, en este cas pues, el seu procés va per un camí, per un ritme diferent, encara no podrà estar per este cap de setmana per a jugar, però sí que l'esperem, no?, en el camp de Mestalla per a fer costat als companys i per a pues, tornar, no, al Coliseu de la Avinguda de Suècia, que és algo que també esperem un poc tots, no, en esta temporada especial, pues que ja tornarà a estar tots junts en el camp de Mestalla, i això ho podrem fer ja este dissabte.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament en el dia d'avui, en eixa notícia, la lesió de Luis Rioja, que va acabar el partit amb l'Stock City en problemes musculars, i ja diem, no estarà per al trofeu taronja, i estem a l'espera de conèixer l'abast de la seua lesió. L'equip que continuarà entrenant-se fins el dissabte, el dia del partit, demà doble sessió de treball, matí i vesprada, dijous tornarà així als entrenaments, i això va ser pues, el pla de treball fins, ja dic, ixe partit del pròxim dissabte davant el trofeu taronja, per a, ja dic, anar començant i preparant bé el que va ser l'inici, el debut en la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, on hem comentat en la portada, Pablo, i anem un poc a parlar de tot això, perquè evidentment, pues, després de confirmar-se ahir que el València-Barça, jornada 4 de la Lliga, se jugarà diumenge 6 de setembre, 4 i quart de la vesprada, de la qual cosa no ha sentat massa bé pel calor, el València pues, tindrà que afrontar 4 partits de Lliga en poc més de 15 dies. Però anem per parts. Confirmar l'horari i la queixa també d'alguns aficionats.
0: Sí, perquè s'ha confirmat l'horari d'eixa jornada 4 de la Liga eSports, en la que els nostres s'enfrontaran al Futbol Club Barcelona, un partit sempre especial, en el camp de Mestalla, diumenge 6 de setembre, a les 4 i quart de la vesprada. Per què la queixa dels aficionats? Pues perquè l'estadística diu que la temperatura a eixes hores, en eixes alçades de setembre, pues pot estar al voltant o per damunt dels 30 graus, i implica que a més pues, per les hores del dia que són, gran part de l'estadi estarà al sol i no serà còmode per als aficionats pues, gaudir d'un partit, com diem, sempre especial, i pues, d'ahir el fruit de les queixes dels aficionats. Esperem que això tampoc afecte massa pel que fa als futbolistes, que sí que pues, és algo diferent, però entenc, no?, que la gent es queixi, perquè no és l'horari que podíem esperar, no?, també per este partit, tenint en compte pues, el que significa per a tots.
1: Recordem que el València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, també se va queixar de aquests tres partits que tenia que afrontar el València en este inici de la Lliga. El dissabte 22 d'agost, davant del Celta de Vigo, després dimarts, dia 25, davant el Betis, el partit ajornat, i el dia 30, el partit de Riazor davant del Deportiu de la Coruña, que és curiós. El Betis, que demana l'ajornament del partit, juga divendres i el València juga dissabte. Té un dia més de descans. I clar, i ara, amb este partit, són 4. I el València, pues, poc més de 15 dies, té que afrontar 4 partits, 3 d'ells a l'estadi de Mestalla, i un fora de casa Riazor davant el Deportiu de la Coruña, en l'exigència que això té, i sobretot climatològicament, el que estem dient. El mes d'agost, ja saben les temperatures així, que són pues, sofocants, i clar, el cansanci que pot fer mella. I ja dic, va haver una queixa, i de fet, el capità del València, José Luis Gallà, quan estiguem en l'estatge de Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, ja ho comentava.
2: Un poco sorprendidos estamos, ¿no? Que nos metan al final 3 partidos nada más empezar la Liga. Es algo que creo que no se ha visto nunca. Al final, con el calor que está haciendo y todo, pues es algo que la verdad que es extraño. Y luego también, pero bueno, al final nosotros nos tenemos que intentar adaptarlo lo antes posible, pero es importante empezar bien los dos partidos en casa, sobre todo los dos primeros, arrancar bien la temporada, eso va a ser muy muy importante.
1: Eso comentaba Gallá, ja dic, quan van conèixer que el València tenia que jugar 3 partits en una setmana, ara són 4, en poc més de 15 dies. Bueno, pues partits de molta exigència en un començament pues, que va ser pues, molt dur per a València. I jo crec que la queixa estava clara.
0: Sí, i a més perquè ho dia el capi José Gallà, que és important este inici de Lliga, perquè a més d'estos 4 partits que estem parlant, que van a ser en qüestió de 2 setmanes, 3 d'ells van a ser al camp de Mestalla, sabent del que significa això sempre per a l'equip i de la importància, no?, de treure els punts a casa. Per tant, pues va ser eixe estrès competitiu que va tindre l'equip per a iniciar la temporada en estos 4 partits. Recordem el de la jornada 1 és el que va ser el segon en disputar-se, perquè amb aquest ajornament el València arrencarà la Lliga en Mestalla contra el Celta el 22 d'agost a les 7:30 de la vesprada, per a després jugar dimarts contra el Betis, els dos seguits a casa, el que diem de tractar de començar amb bon peu però amb pocs dies de recuperació, per a viatjar a l'altra punta d'Espanya, a jugar contra el Depor i després aquest partit contra el Barça, perquè diem, hi ha molta exigència i evidentment pues els nostres, ja pensant en això, el que volen és treure els màxims possibles en aquest inici de Lliga per a agafar la inèrcia, però pues en compte, tenint en compte tots aquests entrebans que dona el calendari.
1: Bueno, pues n'hi ha que preparar-se bé i això és el que està fent l'equip en aquests dies i ja dic, avui en la tornada al treball. Ja estem pues, en el tram final de la pretemporada del València, el dissabte i se trofeu taronja davant el Newcastle i encara quedarà un últim partit més de la pretemporada perquè el míster volia, pues, després de conèixer que s'havia ajornat aquest partit contra el Betis i en jugar el pròxim 22 d'agost, la pròxima setmana, disputar encara més un altre partit, com aixina pues, va ser, per a mantindre el nivell pues, competitiu i que l'equip pues, arribi en les millors condicions possibles a aquest debut de la Lliga. Contat això, Pablo, bueno, anirem contant també com estem en la setmana del trofeu Taronja, el trofeu per excel·lència del València, i el partit també jo crec que més important d'esta pretemporada, pel rival, pues ja més dur, més exigent. El València fins ara pues, ve d'enfrontar-se a dos equips de la Championship, de la segona divisió anglesa, com ha sigut el Derby County i el Stoke City, abans l'Eldense, que acabava de pujar a segona divisió, i el Castelló, un equip pues, de segona, que també va estar a punt de pujar a primera, sense comptar el partit davant el Petro de Luanda, que va ser un partit pues, d'entrenament. Este és el partit, tenint en compte la seriositat del rival, pues, més exigent i més dur.
0: Sí, ja ho comentàvem ahir, no? Pues un poc fent balanç del que ha sigut la pretemporada fins ara, que anava creixent a poc la dificultat i intensitat dels rivals, i el que ens toca ara per este trofeu taronja, com no podia ser d'altra manera, pues és un rival d'entitat com és el Newcastle United. Això sí, ara comentarem que no pleguen el seu millor moment, però no per això va ser un rival fàcil, a més tenint en compte el potencial que cada vegada més hi ha en la Premier League, en qualsevol dels equips, amb aquesta entrada de grans inversors, cada vegada són més grans projectes, els traspassos, ara comentarem, l'últim que han fet ha sigut de UPA per a lo que és la Lliga Espanyola.
1: És cert que el Nico Aixel ha perdut jugadors importants, sí. Gordon, que s'ha anat al Barça, han perdut a Tonali, se para també que Bruno Guimaraes està en la rampa d'eixida, però així ni tot té jugadors importants l'equip anglès.
0: Sí, a més, per exemple, perquè hi ha els últims moviments, pues, la incorporació del porter fins ara del Braga, de Lukas Hornicek, amb més de 30 milions d'euros per aquesta incorporació del porter. Es parla, no? Comentaves de la possible eixida de Bruno Guimaraes, però comences a veure els possibles substituts i les xifres que s'estan parlant, i explica bé, no?, el potencial, pues, evidentment, d'un equip que, tot i els canvis en l'estabilitat que està tenint, pues, té darrere pues, un fons, com és el saudí, que fa que pues, puga comptar amb uns jugadors d'un nivell estratosfèric.
1: Per cert, que el València és la segona volta que se va enfrontar al Newcastle, també en pretemporada. l'última va ser fa molts anys i va ser en St. James Park.
0: Sí, va ser en este cas amb el Newcastle com a local. En 2008 va perdre per 2-1 amb un gol de Joaquín Sánchez per als nostres. Esperem pues, que es puga completar la revenja en este trofeu taronja i que una vegada més, pues, com diem, el trofeu per excel·lència de la pretemporada valencianista es quede a casa en este any tan especial per al Camp de Mestalla.
1: Bueno, pues seguirem contant, ja dic, l'actualitat del nostre València, preparant aquest partit del trofeu taronja i del rival, del Newcastle a les 9 de la nit. Pues bueno, també pues, contarem també en els pròxims dies el que va ser també aquest trofeu taronja, com sol ser l'habitual, el partit de presentació, quan van començar els actes. Bueno, ja vos anirem detallant i, això sí, Pablo, continuen havent les entrades a la venda per al trofeu taronja, que no entra en l'abonament, que no entra en el passe. Només és de la grada d'animació tenen el trofeu taronja pues, inclòs. La resta, pues, bueno, encara n'hi ha entrades a la venda.
0: Sí, estan les entrades encara disponibles, encara que, mira, acaba d'entrar ara al web mateix, hi ha alguns sectors que ja no tenen eixa disponibilitat, perquè pues els aficionats ja estan adquirint amb bon ritme eixes localitats. Recordem que hi ha un preu especial, un preu reduït per als socis VCF, tant aquells que són abonats com els que no, perquè este partit, com diem, no entra en l'abonament, a excepció de la grada d'animació, com ja hem explicat dies enrere, i després un preu pues, diferent per a aquells que no són socis VCF, però la veritat que, com sempre, no preus molt econòmics per populars i sempre a mi m'agrada dir, i ho he comentat també estos dies en la ràdio, una bona oportunitat per estrenar-se en Mestalla i per a viure-ho amb la família.
1: Bueno, pues el trofeu taronja el dissabte a les 9 de la nit. Per cert, ja que estem parlant d'aquest trofeu taronja, ho hem comentat en la apertura d'este informatiu, en la portada, dijous, jornada solidària a Mestalla, donació de sang, que si aneu també podeu tindre dos entrades per a aquest trofeu taronja, Pablo.
0: Sí, és altra de les opcions, no?, que hi ha, que és ser solidari a acudir a aquesta donació de sang del pròxim dijous a la llotja VIP del Camp de Mestalla i pues, una vegada demostrada la solidaritat en aquesta donació de sang, pues, rebre la recompensa, no?, d'aquestes dos entrades per al trofeu taronja. És un al·licient extra, una motivació per a pues, aquells que siguen donants o que vulguin ser-ho i que aporten el seu gran adener a algo tan important, no?, com és el centre de transfusions.
1: Des de les 8 i mitja del matí fins a la 1 i mitja se passeu per Mestalla. La donació de sang serà al palco VIP en una, bueno, com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana pues, organitzen esta jornada per a donar sang que necessiten. Els bancs de sang de la província de València pues, ara també l'estiu pues, molta sang i a més de ser solidaris pues, també podrem anar al trofeu taronja.
0: Sí, per a aquells que no ho hagin fet mai i que no sapien els condicionants, pues, bueno, simplement és imprescindible per a poder participar en esta i en qualsevol donació de sang de les que es fan al llarg i ample de la nostra comunitat, tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú. No és una analítica, per a aquells que ho pensen.
1: Continuem en este informatiu del València d'este dimarts 4 d'agost, contant-vos més coses de l'actualitat valencianista. Ara parlarem també dels nous propis que estan deixant-nos esta pretemporada del València, que també poden ser importants la pròxima.
3: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.
4: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del trofeu taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
4: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctat al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio.
6: Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo. Pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar y estoy cómodo como extremo también.
1: És Arnau Danjuma, un dels nous propis que està deixant-nos esta pretemporada del València i sobretot ixe estatge per terres angleses i els dos partits que va disputar el València davant l'Stoke City, on va marcar Danjuma, i davant el Derby County, aquell partit d'entrenament que també, pues, Danjuma va ser protagonista. Va marcar dos gols, tres gols en dos partits, jugant de nou, de davanter de referència. I escoltàvem a Danjuma dient que ell, pues, està a gust jugant de nou, però també pues, jugant en banda, no? Pues, per l'esquerra, o en el fiquen. Però bueno, lo important és que Danjuma faça gols, Pablo.
0: Sí, i que estiga enxufat com ho està i com ho ha demostrat, no? En este stage a terres angleses, que recupere, no? Allò que en l'inici de la temporada passada pues, li va donar molt a l'equip quan està en ratxa, quan està pues en esa buena dinámica esperem, ¿no?, que puga tornar a enllaçar, pues aprofitant d'esta inèrcia de la pretemporada, un bon inici de lliga i que bé siga en banda o bé siga en punta on necessite Carlos Corberán, pues puga aportar al màxim. Ell ha dit que es troba còmode en punta perquè pues té més espais i que per moments pues li agrada aquesta zona, però que evidentment pues també pot jugar en la banda, on ja sabem també que pot ser desequilibrant.
1: I el més important, i ho va comentar també en aquestes declaracions després partir davant l'Stoke City, ell vol tornar a ser un jugador important per a l'equip, és conscient que la temporada passada pues no va estar al seu millor nivell, però ha començat la pretemporada en bones sensacions, marcant gols i que continuï a ratxa.
0: Sí, perquè pues el que volem, no, és que estiga cada vegada millor. També pues recordem que durant la pretemporada va tindre unes molèsties i ara que ja està pues en esta dinàmica competitiva, plegue al principi de lliga i que pues en eixa intens inici que anem a tindre, pues perquè no puga ser protagonista i puga donar-nos moltes alegries.
1: Jugant de nou, de davanter de referència, o jugant per banda. És cert que en estos partits està lesionat, recordem Sadik, que se va quedar en València, i ha jugat de nou. També pues Hugo Duro han alternat ixa posició. Però bueno, també de cara a l'inici de la Lliga, és altra opció, que també pues contempla el míster, ficarà Dan Juma de davanter.
0: Sí, perquè ahir ja ho parlàvem, no? De fet, ho vam veure en el partit contra l'Stoke, ixe 11 prou titular que podíem pensar que ja va perfilant Carlos Corberán, i vam veure ixa connexió també amb Javi Guerra, no? Que és un dels futbolistes importants de l'equip, com s'entenen bé, com és els dos pues saben trobar-se, i això també és important, no? Aixes sinergies que van donant-se en el terreny de joc.
1: Sí, perquè l'altre dia, en el partit davant l'Stoke City, va jugar de davanter Dan Juma, en les bandes per l'esquerra va estar Sato, per la dreta va estar pues Luis Rioja, en la mitja punta pues Javi Guerra. Pues podria ser, ja dic que pues un 11 o un front d'atac de cara el inici de la lliga. Anem a estar pendents també de Luis Rioja, de la base de la lesió, però bueno, estaria Sato, si no el mateix Dan Juma, per a jugar en banda, tindries a Hugo Duro, i també s'espera que arribi Sadik per l'inici de la lliga.
0: Sí, perquè parlem també de futbolistes, ja que has mencionat més noms propis, com Rinosuke Sato, que té la capacitat de partir des de la banda per anar cap al mig, la mobilitat de Dan Juma, que pot partir des de la punta d'atac i caure a la banda, pues eixes aparicions també de Javi Guerra, un perfil més clàssic també de Rioja, però si juga cama canviada, que ho està fent, pues pot anar cap a dins, i també és important, no?, eixa mobilitat, eixa capacitat, eixes alternatives d'anar canviant de posició, que sempre va facilitar trobar els espais en la defensa rival.
1: Per cert, has parlat de Javi Guerra, Pablo, un Javi Guerra que també en esta pretemporada està sent protagonista. Va fer la jugada d'eixe gol que va marcar Dan Juma, però en eixa jugada made in Javi Guerra, com la que van veure algunes d'elles en la segona volta de la Lliga, un Javi Guerra pues en eixa posició de mitja punta, de segon davanter, de 10, com vulgueu dir-li, alliberat, però en arribada a l'àrea rival, i ahí pues també és una posició que ha consolidat i que també pues el míster, pues bueno, després de veure aquest bon rendiment, ha estat també treballant-la en esta pretemporada.
0: Sí, sobretot per el que comentes, per eixa paraula, no?, d'alliberat. Al final, ell partís des del mig del camp per davant d'aquest doble pivot, però pues amb molta mobilitat, amb molta capacitat. Tal volta no és aquest mig de punta clàssic, no?, que podíem pensar-ho, en altres moments l'hem vist, o eixa persona que està, o sigui, jugador que està per darrere del punta, sinó que amb molta mobilitat pues té la llibertat, no?, d'aparèixer, inclús ho hem vist, recorrent molts metres per darrere de vegades del doble pivot, apareguent en l'eixida de pilota, ajudant, i estan sempre, no?, tractant d'estar pues en eixos espais que ell sap ocupar per a superar línies i per a donar-li a l'equip pues joc i opcions i Y se pasa desde de gol con el otro día.
1: Dan Juma, Javi Guerra, protagonistas en esta pretemporada, que portén de pretemporada del Valencia, y que también podrán ver el dissabte en ese trofeo taronja, on el Valencia se enfrentará al Newcastle. Com podrem veure també pues, els nous fitxatges del València, que ja hem vist pues, en aquests partits de pretemporada. Sato, les bones sensacions que ens ha deixat el jugador japonès. Justin de Haas, el central irlandès, o el migcampista de Mali, Ali Dien. També van ser els alicients de cara a aquest trofeu taronja. I a veure-los en Mestalla, en casa, els hem vist així, en l'Antonio Puchada, en el partit que va jugar el València davant l'Eldense, davant el Castelló, l'altre dia davant l'Stoke City, però ara ja en Mestalla, en casa, i davant l'afició, altre els alicients, veure els nous fitxatges, que estan deixant bones sensacions, Pablo.
0: Sí, perquè al final així en el Puchades, pues, evidentment l'aforament és reduït, és el que és, i no va ser tanta gent els que el va poder veure in situ. Ara sí, al camp de Mestalla, pues, la cosa canvia. A més, per l'entitat del rival, no podem veure pues, un poc més en acció, algun més real, més pròxim al que seran aquests primers partits de Lliga, com es desenvolupen aquests futbolistes que estan cridats, no? A anar guanyant en importància en l'equip, amb Sato, amb atreviment, amb aquesta capacitat, no, de desbordar, d'aparèixer, d'aportar en atac i aquest treball defensiu, amb pues, tot aquest recorregut, aquest múscul, aquesta potència de Dieng, i la solvència defensiva que està mostrant Justin De Haas, acompanyant pues, a César Tàrrega en aquestes últimes aparicions, però amb el company que siga està fent bona pretemporada, donant bones sensacions, com la resta dels nouvinguts.
1: Bueno, pues, tot això és el que ens espera el pròxim dissabte, en ixe trofeu taronja, el partit de presentació del València a Mestalla, davant la seva afició, en ixe València a Newcastle. Estem repassant el que ha sigut l'estaix del València per terres angleses, ixos partits davant el Derby County i l'Stoke City, i, bueno, ixe partit davant l'Stoke City, pues, en l'estadi pues, vam conèixer pues, aficionats del València, concretament una família anglesa i un aficionat alemany que van estar allí en el B365 Stadium de la ciutat d'Stoke-on-Trent i bueno, els van conèixer i sobretot els van explicar pues, els seus vincles valencianistes, perquè és una família anglesa i un aficionat alemany.
7: Estuve en un partido contra el Atalanta, también un amistoso de pretemporada. Desde entonces he sido un gran aficionado. Estoy aquí porque es un amistoso y queda relativamente cerca. Son 2 horas y media en avión, así que estoy aquí. Obviamente tenemos muchas ganas. Acabamos de volver de pasar una semana en el Valencia Club de Fútbol Summer Camp y los chicos tuvieron el placer de conocer a algunos de los jugadores. Estamos muy emocionados de verlos aquí en Inglaterra.
1: Les històries de fans valencianistes, esta família anglesa i esta aficionat alemany, que també es va deixar l'estadi de Sant Josep i el partit davant l'Stoke City, Pablo.
0: A més, amb participació en el campus, del xaval de la família anglesa, ho han dit, que venien d'estar en el campus, i això ja és pues fer un pas més, no?, en eixa vinculació, en eixa estima pel València.
1: Per cert, Pablo, parlant d'aficionats, Umar Sadiq, la setmana passada, va sorprendre a un xiquet, precisament del campus, que tenia espectre autista.
0: Sí, en este cas a Cristian, un xiquet d'un dels participants en el campus que té TEA i que pues, va rebre, jo crec, una sorpresa d'un Umar Sadiq que la veritat pues, es va portar de meravella i que va saber, no?, pues, donar-li esta sorpresa i fer molt feliç en este cas a Cristian, un dels participants en el campus.
8: Hola, soy Cristian, soy de Paiporta. Me gustaría conocer a Umar Sadiq.
9: ¿Y el que tienes atrás, cómo se llama?
8: ¿Qué?
9: Quédate un momento.
10: No, quédate.
8: Shadik. He venido al campus del Valencia a aprender, a jugar, a hacer amigos. Espero que te esfuerces mucho. Y yo te recomiendo este baile para cuando metas un gol. Este.
10: ¿Quieres que lo hago en liga o mejor en liga, no?
8: Sí, en liga.
10: Seguro que voy a hacer, ¿ok?
11: Oh, qué bonito.
8: Gracias.
10: ¿Y cómo hacemos?
1: Cristian Tornero, que, bueno, estaba feliz, encantada, después de la sorpresa que le iba a donar Umar Sadik y el repte que le iba a llanzar Pablo de Ferisha Sadik quan marque un gol y esa celebración tan especial, ¿eh?
0: Sí, pero ya en un poco, si era en pretemporada o en Lliga, le va a decir que no, que siga en partido de Lliga. Además, pues, evidentemente, hem d'esperar a que recupere el bo de Umar Sadik y tan de bueno, pues puga fer pronto esa celebración y completar ese repte que le ha enseñat Cristian después de conocerlo gracias al campus del Valencia.
1: Pues esperen que se recupere pronto Sadik, que torne y cuando marque un gol, pues ya sap, el repte que le ha llançat Cristian Tornero en esa celebración especial dice bye. Pablo, anem a donar también información a Servici Públic. Mm-hmm. En contat que encara queden a la venda las entradas del trofeo Taronja, el recordatori per anar el dijous a donar sang a l'estadi de Mestalla y también els abonaments de la próxima temporada tan especials, és la deu en Mestalla, i, bueno, pues els abonats del València volen tindre ixe record per a tota la vida i estan ansiosos per rebre el passe. Tranquil, que el passe ja està de camí en els pròxims dies, el tindran als seus domicilis.
0: Sí, de fet, està plegant ja, alguns dels nostres aficionats ja i el tenen. Jo he de dir que l'he pogut veure físicament en ixe disseny tan especial, la veritat que està molt xulo, és evidentment pues, un abonament especial, com no podia ser d'altra manera, i és un abonament que pronte, si encara no ha plegat, pronte el tindran els nostres aficionats a casa. S'ha començat ja pues, amb tot ixe sistema d'enviament i depenent de la zona de cada abonat, pues, tarda més o menys en aplegar, però tot el procés de distribució està en marxa i aplegaran els pròxims dies. Per a aquells que no vulguin esperar-se o que pues, no vagin a estar en casa, els aplega un domicili, estan de vacances i volen tindre-lo ja en el mòbil, que sàpien que en el portal del soci poden descarregar-lo per a tindre en el passbook.
1: A mi m'ha arribat en el dia d'ahir. Me va arribar el passe, així està, el passe per a la pròxima temporada, pues així el tenim. Bueno, me va arribar ahir, pues en els pròxims dies, el que encara no el tinga, tranquils, que vos arribarà. I si no vos ha arribat...
0: Format bueno, electrònic.
1: El format digital. El passe vos arribarà segur i el tindreu. I si no, pues per a l'inici de la Lliga, cas que no sé, vos hagi arribat, teniu...
0: O que esteu de vacances i teniu el passe assignat en casa.
1: Però també pot tindre-ho sí. en el mòbil, el format digital.
0: En el portal del soci es fa per a poder descarregar-lo i que pues el tingui, no? En ixe format passbook en el dispositiu mòbil.
1: Bueno, pues continuem així en l'informatiu del València. Contamos més coses de l'actualitat. Ara l'acadèmia, el Mestalla, el juvenil, que el tenim de torneig, el València femení. Tot així era l'informatiu.
12: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
13: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch
4: per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
14: VCF Radio, la Academia.
1: Anem con cada dia també l'actualitat de l'Acadèmia. Tenim el nostre juvenil, com ja vos contarem ahir, de torneig a La Palma, prestigiós torneig Cantepro, que va guanyar la passada temporada. ¿Y cómo va a ser el nuestro debut, Vicent? Cuéntanos.
7: Pues el Valencia de Euge Rivera, el juvenil A, que viaja a La Palma para intentar defender ese título del torneo Bonita Cantepro Sub de Neu. Pero bueno, ahí van a comenzar 1-1 frente a Las Palmas, equipo local, en esa dificultad que siempre de enfrentarse a un equipo que chuga prácticamente en casa, en cara que no siga la segua illa. 1-1 el conjunto de Euge, van a comenzar pues en un gol de Vilchez, en la primera parte, a evitar que van a hacer un molt bon primer temps, en una molt bona jugada de Rubén Torres, que per banda esquerra, en una segona jugada, rematava Víctor Vilchez en ese 10 a l'esquena, i finalment, en les últimes jugades del partit, pues Las Palmas que s'avançava, ficava a les tables el 1-1 en una jugada a balo parat.
1: Demà el segon partit, no?
7: Demà el següent partit, front al Sevilla, un Sevilla que va guanyar 7-1 el primer partit, però demà veurem es deu.
1: N'hi ha que dir que el juvenil d'Ixó d'Honor, estos tornejos, este Cantepro en Canàries i la setmana passada el Cotif, són tornejos, evidentment, que estan servint de pretemporada per a l'equip de Euge Rivera, pues que també estan pues, competint. Algo més de...
7: Sí, no, és el conjunt d'Euge Rivera que intentarà revalidar per tercera vegada consecutiva el títol de divisió d'honor i recordar que demà a les 8 hora insular, 7 hora peninsular, 7 així, juguen front al Sevilla, el podreu veure en streaming de YouTube.
1: Del Mestalla, que continua també pues, preparant el seu pròxim partit de la pretemporada, que serà este cap de setmana a Terres Murcianes, després d'haver disputat ja dos partits, dos victòries.
7: Dos partits, dos victòries, de moment tot com s'esperava, tot quadrat de moment, i el tercer partit front al Cieza, allí el dissabte a les 8 de la vesprada, un rival que recordem és de Lliga, de Segona Federació, i ese canvi que ja vam dir, que els equips de Catalunya s'aniren fora i els equips de Múrcia pues estan dins front al Cieza a les 8, i la següent setmana tenim doble cita en el València-Mestalla, doble cita en el Antonio Puigades, front al Terol primer i després front al Nàstic de Tarragona.
1: N'hi ha que arribar bé l'equip d'Òscar Sánchez per a aquest inici que té de Lliga.
7: Sí, a banda, ja veiem que pues, bueno, hi ha molts jugadors del València-Mestalla en dinàmica de Corberan, de primer equip, que també això pues, li ajuda per agafar ritme i a plegar ben rodats a Segona Federació. Recordem, el 6 de setembre, front al Mallorca B, pues, comença la competició lliguera per als d'Òscar Sánchez, i hasta ahí pues, encara tenen marxa de partits.
1: No te'n vagis, Vicent, que encara tens que contar-nos coses del filial del València Femení, perquè el València Femení, Pablo, pues, també preparant el que va ser el pròxim partit de la seva pretemporada. Van empatar la setmana passada davant el Barley, les de Miquel Crespo, que continuen avançant en aquest treball. Conta-nos l'últim en el femení.
0: Pues el València Femení, que està en esta quarta setmana de pretemporada, pues preparant el pròxim duel, la pròxima cita, que serà el cap de setmana, el dissabte, en les instal·lacions de Oliva Nova contra el Birmingham City, altre rival anglès per a les de Miquel Crespo, i pendents, pues també, conforme avança la pretemporada, de la Copa d'Àfrica, perquè pues estem atents de les dos jugadores del València que estan en les seues seleccions i a més estan sent protagonistes. Ahir va jugar Jasmine Rabet en el partit de la jornada 3 del grup A de la fase de grups amb la selecció del Marroc, va ser titular, va empatar en este cas la selecció del Marroc, que ha acabat primera del seu grup, i esta nit anem a estar pendents de Rebeca Elo, que juga amb la selecció de Costa de Marfil i que està pues, lluitant per eixa classificació de la següent ronda.
1: El València Femení preparant aquest partit que tenen el pròxim davant el Birmingham a les instal·lacions d'Oliva Nova, i també pendents de les seues jugadores internacionals. Com diem, Vicent Burguet, el filial del València Femení, que ha renovat a 15 jugadores.
7: Sí, sabem comptar, pues contem fins a 15, perquè el filial del València Femení, que encara la temporada del Ascens a Segona Federació, l'equip de Víctor García, que ja afronta aquesta pretemporada, en 15 jugadores, molt bé, Robi, perquè, bueno, Júlia Catalán, Marina Morant, Noa Marchena, Elena Sánchez, Miriam Pablo, Gemma Pastor, Laia Lepuz, Cristina Tormo, Rebeca Andrés, Candela López, Blanca López, Sofía Sancho, Zara Bains, Sarai López y Blanca Garrido. Son estos els noms del València Femení B, a veure si podem veure algunes de les nostres jugadores en el primer equip.
1: Objectiu, també, evidentment, d'aquest filial del València Femení, pues, revalidar el títol de la passada temporada.
7: Si algo va bé, per a què tocar, no? Perquè en ixa sense ixa bona temporada.
1: Pablo.
0: Sí, recordem que hi ha moltes de les futbolistes del femení del València en dinàmica de treball amb el primer equip femení esta pretemporada, i a poc, pues, també ajudant a les de Miquel Crespo.
1: Bueno, pues, això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimarts 4 d'agost. Tornarem, pues, demà, així a la mateixa hora, per a contar-vos, pues, l'última hora del València, que ja diem avui ha tornat als entrenaments, amb aquesta notícia que vos hem contat, la lesió de Luis Rioja, que es perdrà el trofeu taronja a l'espera de conèixer l'abast de la lesió, i bueno, també que Dimitri Fulquer, és la bona notícia de l'entrenament d'avui, pues ja ha fet una part d'aquest entrenament. Demà continuarem contant-vos més coses, així en l'informatiu del València.
15: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
16: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
15: La salud valencianista a VCF Radio.
17: disfruto de las entrevistas que tengo con los jugadores, de ver cuáles son sus sensaciones, cómo se están encontrando, qué clínica manifiestan, junto con revisar las analíticas que periódicamente se hacen. Pues al final diseñamos tanto una alimentación adecuada a cada uno como una suplementación que va dirigida a potenciar su rendimiento, siempre cuidando todos esos pilares que son fundamentales, como el descanso, como la salud intestinal. Aparte de ese trabajo más individualizado en función de la clínica de cada jugador, también antes de los entrenamientos más exigentes, especialmente de los partidos, en el descanso y al terminar los entrenamientos y los partidos, preparamos una serie de batidos dirigidos a favorecer ese rendimiento a altas intensidades y a favorecer la recuperación lo más pronto posible. Ahí nos ayudan las proteínas, los hidratos de diferente velocidad de absorción, la creatina, la betalanina, una serie de suplementos que sabemos que potencian el rendimiento y ayudan más rápidamente a la recuperación y que gracias a la variedad que nos ofrece Scientific también nos permiten adaptarnos un poco a los gustos de cada jugador. Por ejemplo, uno de los batidos que preparamos habitualmente es el que está compuesto por una dosis bastante elevada de proteína para ayudarnos con la reparación de los tejidos, para favorecer la síntesis de proteínas musculares, y al que le añadiremos también monohidrato de creatina y betalanina, que sabemos que son dos compuestos que nos ayudan a mejorar el rendimiento, especialmente en ejercicios de alta intensidad y de fuerza. Otro ejemplo de un batido que prepararíamos para antes de un partido es el que está compuesto por isotex, que son sales minerales y también tiene un último aporte de hidrato de carbono para acabar de rellenar los depósitos de glucógeno. Y otro de los compuestos que también le añadimos a ese batido por los efectos beneficiosos que se han visto de su uso sería la citrulina malato.
18: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
19: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
20: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
21: Un sentimiento eterno.
22: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club,

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i es donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningun tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Oye, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato.

0: Això, si li podem afegir pues, una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosse de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desitxuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
2: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
0: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
3: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
0: Ya lo sé, ya lo sé que que ha tenido en casa chiquets, ya lo saben. De todas maneras, ellos deben de ser conscientes, y yo sé que es para su fan y costa, pero lo fem, que el principal aport de composants de vitamina están en las verduras. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures. A banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
0: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
4: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
0: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estigués a repartir el menjar, como os decía abans, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
5: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
0: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de la, que nosaltres podem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
6: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasses són bones.
0: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
0: M'alegre, així nada té que ser i així esperem que continuem al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
0: Sí, i ho és. Jo ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
0: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
7: Soy Rubén Iranzo, jugador del València Mestalla i sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
8: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
9: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
10: ADN Valencia Club de Fútbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè, bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i, donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja, doncs, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominem refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a baix de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o el ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si ferem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat per aquest moment no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
9: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
10: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
11: Hola, soy Rubo. He escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells perquè des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia estiguem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que el codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu... com persona normal acudixes, és possible que la persona lo primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa el voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
1: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre-lo rígid, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient lo més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll, pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisis o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí. Per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades la gent com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil. El cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea,
9: que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
1: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan esta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. Jo farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palà Vallbona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des que muc. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguem, amunt de València.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
0: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
5: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
1: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
0: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dimecres 5 d'agost, on el València ha continuat entrenant-se, avui així, a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el següent partit, el següent compromís que té en esta pretemporada, el més important, el trofeu taronja, el partit de presentació del València davant la seva afició, davant Mestalla, el pròxim dissabte a les 9 de la nit davant el Newcastle. Un entrenament amb la baixa de Luis Rioja, el jugador sevillà, que ahir per la vesprada se va confirmar ixa lesió que patix Luis Rioja en el quàdriceps de la seua cama dreta. Luis Rioja, que ahir ja vos contarem en este informatiu, que no va poder entrenar-se en el dia d'ahir per ixes molèsties que arrossegava en el partit davant l'Stock City, i després de les proves mèdiques que li van fer a Luis Rioja, ja diem, se va confirmar ixa lesió muscular que és important, la que patix en el quàdriceps de la seua cama dreta. Per supost, es perdrà el partit del trofeu taronja d'este dissabte. És dubte per a l'inici de la Lliga, però anem a dir una cosa també. Coneguent a Luis Rioja, segur que el sevillà voldrà estar per a l'inici de la Lliga, no perdre's el debut de la pròxima temporada i retallar plaços. Estem convençuts en la seva recuperació. Bueno, pues ara vos contem més detalls del que ha sigut l'entrenament d'avui del València, un València que avui s'entrenarà en doble sessió, matí i vesprada, per a continuar preparant ixe trofeu taronja, i on el míster Carlos Corberán, de cara a ixe partit, pues va continuar perfilant, definint el que serà l'equip titular per a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. La columna vertebral d'eixe qui titular sembla clara, això sí, a l'espera que arriben més fitxatges, els nous reforços del València que necessita l'equip de cara a la pròxima temporada. Bueno, pues ara de tot això anem a parlar, i avui també vos explicarem les noves normes arbitrals i del VAR de cara a la pròxima temporada. Sobretot, i després entrarem en més detall, se va perseguir i van haver sancions per pèrdua de temps. El que esperem, sobretot en el tema arbitral del VAR, és que els àrbitres tinguin el mateix criteri, que se pite el mateix en un partit i tinguin el mateix criteri tant per un partit com per a un altre, perquè la temporada passada ja ho van veure. Però bueno, després expliquem tot això en este informatiu, on també, com cada dia, vos contarem pues l'actualitat del Mestalla, del València femení, que continuen preparant també així en el dia a dia la seva pretemporada i els pròxims partits que tenen este cap de setmana. Tot en este informatiu que, com cada dia, ens podeu seguir, ens podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube, i podreu pues seguir-nos i veure este informatiu pues cada dia. I també des de el cotxe ens podeu escoltar també a través de l'app del València, i per aquests dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí pues també escoltar-nos cada dia. I si no, sou els que vos agrada el podcast, pues bueno, ahí també teniu el podcast cada dia en iVoox i en Apple Podcast per a escoltar el programa a l'hora que vulgueu. Bueno, pues tot preparat, així està. Pablo Orch, què tal?
2: Molt bé, company, amb ixa pretemporada que va avançant, els dies que passen, estem més a prop de tornar al camp de Mestalla en esta temporada especial de cara al Trofeu Taronja. Jo crec que tots tenim ganes, no?, de que plegui ja dissabte per a tornar a Mestalla i sobretot, no?, per a eixa posa d'allar, per a eixa gran cita de la pretemporada davant el Newcastle.
1: És un partidàs, el que s'espera el pròxim dissabte a les 9 de la nit, encara que també el que seran els actes de la presentació de l'equip començarà abans. Ja me, a veure si demà o després demà podem donar-vos ja més detalls, però va ser un partidàs el del València davant el Newcastle. Ja ho hem dit, és el partit més important de la pretemporada del València, el rival més dur, més exigent, un equip de la Premier, i un partidàs que no te pots perdre. Mestalla, ara després comentarem, va presentar una gran entrada, encara queden entrades a la venda, però si no vas a Mestalla, també podràs seguir el Trofeu Taronja, podràs veure com has vist els partits d'esta pretemporada per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, com pots veure, ja dic, cada dia este informatiu. Pablo Orch, anem en l'última hora. Ahir, pues, per la desprada, desgraciadament, se va confirmar ixa lesió muscular que ja advertíem en este informatiu, que Luis Rioja no s'entrenava i que, ja dic, després de les proves mèdiques que li van fer ahir, se confirma ixa lesió muscular.
2: Sí, de fet, ahir a la vesprada es feia públic aquest informe mèdic amb el qual es comunicava la lesió de Luis Rioja després del partit contra l'Stoke.

0: Jair, després d'aixes proves mèdiques, se confirmava pues, ixa lesió muscular en el quàdriceps de la seua cuixa dreta. És una lesió, ja diem, important. Anem a veure perquè, ja diem, és dubte per a l'inici de la Lliga, crec que el part mèdic del València mai parla pues, de plaços, però és una lesió important. Però ja diem, coneguent el jugador sevillà, segur que no voldrà perdre's este debut en la Lliga la pròxima temporada i va fer tot el possible per estar de cara a aquest partit davant el Celta de Vigo el 22 d'agost.
1: Sí, jo crec que pues, després de conèixer la lesió, de fer les proves pertinents, jo crec que Luis Rioja ja va agafar el calendari i va començar a veure, no?, el que parlàvem estos dies enrere, aquest intens inici de Lliga per anar fixant, no?, pues, totes aquestes dates, si no les tenia ja, per a buscar, no?, estar en aquests primers compromisos, bé siga, pues, esperem, perquè no el dia 22 contra el Celta, però si no, pues, 3 dies després contra el Betis, sabent que també pues, sempre és un partit especial per a ell, i si no, pues, ja esperar als que venen després, però sobretot, no?, aquests dos primers partits en casa, jo crec que estan en l'horitzó i en el punt de mira de
0: fet,
1: Rioja.
0: Luis Rioja ja, pues, ja està així, en la ciutat esportiva de Paterna, ja ha començat aquest tractament de recuperació de la seua lesió i ja diem, ell vol estar de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Bueno, pues anirem informant d'eixe contratemps pues, que ha tingut el València en la lesió de Luis Rioja, bueno, el passat dissabte en eixe partit davant l'Stoke City. De l'entrenament d'avui, Pablo, bueno, lo que ja contarem en el dia d'ahir, que de Haas, que Diacabí, que Pepelu, que també pues, des de l'estatge, bueno, en el cas de Haas, se va retirar en molèsties en el partit davant l'Stoke City, però ja advertim que no era res greu, res important. Diacabí se va quedar fora de la convocatòria, més bé per precaució, i Pepelu, recordem que també en ixe fort col que va patir en la costella en el partit davant el Castelló, pues, li va impedir, no?, entrenar-se la setmana passada en certa normalitat. Però tots ells s'han tornat a entrenar en normalitat i van estar disponibles per al taronja.
1: Així és, tant Pepelu com De Haas, així com Diacabí, i entrenant-se amb normalitat, novament, ja ho diem que en la jornada d'ahir, així que van sumant entrenaments i estan, no?, en condicions de poder estar disponibles per a Carlos Cuevas el pròxim cap de setmana, per aquest trofeu taronja. Al final són bones notícies en estos dies, no?, els que la càrrega és intensa, que sempre, pues, evidentment, sabem que poden passar aquest tipus de circumstàncies, però que siguin qüestions menors i que prompte, no?, en este cas, pues, puguen estar disponibles i estar entrenant, sempre és positiu.
0: I en quant a aixes lesions menors, com per exemple la que va patir pues, Diacabí, que l'altre dia, divendres passat, en Sant Josep Parc no acabava l'entrenament, després, al ser lesions menors, no se va a forçar als jugadors, ni molt menys. Per això, Diacabí se quedava fora de la convocatòria en aquest partit davant l'Stoke City. Però, ja diem, no era una lesió greu, com la que pot tindre pues, Luis Rioja, i, ja dic, estarà pues, disponible, però tampoc se van a correr riscos, perquè recordem que Diacabí, pues, que ha tornat a reaparèixer en aquests partits de pretemporada, després de 6 mesos d'aquesta greu lesió que va patir en el mes de gener, bueno, pues també n'hi ha que anar pues, poc a poc. Però, ja diem, tant de Haas com Pepelu i Diacabí disponibles per a aquest partit del pròxim dissabte del trofeu taronja. En quant a Fulquier, ahir contàvem que, bueno, que ja havíem vist al jugador de Guadalupe pues, fer una part de l'entrenament amb el grup, però que anava a entrar de manera pues, progressiva, perquè també recordem que Fulquier ve d'una lesió important, també va passar pel quiròfan el passat mes de febrer, i ja dic, encara que el jugador està en la recta final de la seva recuperació, les sensacions ahir després de l'entrenament van ser bones, però pues, bueno, avui, per exemple, no ha entrenat, però era el que estava previst.
1: Sí, avui ha tocat altre tipus de treball dins d'aquest procés de recuperació. Ahir, pues, com diem, el que estava previst i el que va succeir és que estiguera parcialment amb el grup, que fera alguns exercicis en l'inici de la sessió en alguns

0: moments puntuals. Ui, el que estava previst és que no fora així i que seguira, no, aquest treball, aquest procés de recuperació, tant pues, des del punt de vista de treball específic a nivell de força i de més, com per aquest tractament de rehabilitació, no? que està portant a terme durant tots aquests mesos, així que dins de lo que estava previst, avui no ha estat en la gespa, però continua treballant així en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Un Dimitri Fulker que està en la fase final de la seva recuperació i veurem si arriba per a l'inici de la Lliga. També, pues, en el cas de Fulker, al igual que Diakabi, n'hi ha que anar en molta cura, perquè són lesions importants les que han patit. És cert que ja estan pues, recuperats en aquesta fase final. Diakabi ja ha reaparegut en l'equip, en el cas de Fulker no, i encara pues, li quedarà pues, un poc, no? Però, bueno, esperem a veure si poguera estar. Sembla difícil, per a l'inici de la Lliga, Dimitri Fulker. I per acabar el repàs a l'infermeria, Pablo, Sadiq Umar, el davanter nigerià, que recordem, tampoc va estar en l'estadi de St. George Park, se va lesionar pues, un dia abans de viatjar cap a terres angleses, continua el seu procés de recuperació, tampoc estarà per al Trofeu Taronja, sí que s'espera que Sadiq arribi per a l'inici de la Lliga.
0: Sí, com diem, no? Parlant abans de les dates i de l'apretat que està el calendari, doncs bé, pues el que esperem és que, ja que ha aparegut eixa setmana extra en quant a l'inici de Lliga, pues, veure la part positiva, no? I és que puga plegar, per exemple, en este cas Sadiq Umar, una vegada ja recuperada d'eixa lesió que arrossega les últimes jornades. Anem a veure, anem a estar pendents com evoluciona el davanter, però sent optimistes, no? De que puga estar en eixe primer partit de Lliga i que Carlos Corberán pues, tinga diferents alternatives en una posició tan clau com és la del davanter centre.
1: Bueno, això en quant a l'entrenament d'este matí del València, sí, en la ciutat esportiva de Paterna. Esta desplada, l'equip va continuar pues, entrenant-se avui en doble sessió, matí i vesprada, de cara pues, al partit del Trofeu Taronja, on després anem a parlar pues, més coses del que està preparant i que està perfilant també pues, el míster Carlos Corberán. Estem a dimecres 5 d'agost, en ple mercat, evidentment, pues, de fitxatges, d'altes, d'arribades, d'eixides de jugadors i també pues, el València està pendent d'eixer mercat de fitxatges, pues, ja dic que buscant eixer lateral dret que necessita l'equip i que tant el CEO de futbol com la sèrie tècnica pues, estan pues, mirant eixos jugadors interessants, que estan clars, que estan pues, definits, però nosaltres, com ja és habitual, fins que no estiga tot clar, tot acordat i tot pues, definit, no entrarem en més detalls. Miren el que va passar en Thomas Meunier, no? Que estava tot clar, tot acordat, i al final no va fitxar pel València. Bueno, pues, en això està el València, buscar aquest lateral dret, més fitxatges, més reforços, també pendents de les eixides que poden haver de jugadors. Bueno, pues André Almeida està a l'espera també de resoldre el seu futur. Hi ha un interès del Swansea pel jugador portuguès del València, però André Almeida continua així en la ciutat esportiva de Paterna. Està pues, entrenant-se al marge del grup a l'espera de resoldre el seu futur, però de moment continua així André Almeida i això vol dir que encara pues, no hi ha un acord pues, definitiu per a la seva marxa als 11.
0: Sí, són circumstàncies que solen donar en aquest tipus de situacions, per això pues, continua treballant, encara que avui no està tan bé amb el grup a l'espera de que pues, es solventi aquesta situació o canvi el rumb del que en aquests moments estem. Al final són dies de que passen coses, són dies també d'esperar per moments i anem a veure com evoluciona tant aquesta situació com les altres que comentem que estan damunt la taula, que estan treballant-se en diferents sentits i a l'espera, no?, de poder anar contant les coses, que al final
1: us anirem informant i detallant quan toque i quan tot estiga clar. Si no, després endurem, pues passen que n'hi ha sempre alguna sorpresa que altra. Però bueno, el que sí que està clar són els fitxatges que ha fet fins ara el València, Justin De Haas, Ali Dien, Rino Sato, Guido Rodríguez i, de fet, el València ja ha inscrit en la Lliga tant adient com a Justin de Haas, Pablo.
0: Sí, ja figuren com a membres de la plantilla del València en aquest portal de la Lliga. També pues, en el llista de fitxatges de manera oficial amb la incorporació a data d'avui al València de Aliu Dieng com a jugador lliure. Em fa gràcia, jo és curiós, lo de otro club extranjero no incluido en el listado, posen la infografia, perquè ve del Al-Ahli, recordem, d'Egipte, i en este cas també l'inscripció com a jugador lliure de Justin de Haas, a plega provinent, ja ho sabem, del Famalicão portuguès, així que un pas més, no? Dins de tot este procés, d'estes dates tan habitual, pues ja estan inscrits estos dos futbolistes en el València, i és un pas també, pues... important per a estar tranquils, per a saber que ja estan en condició de competir amb els nostres.
1: Justin de Haas, Ali Dien, Rino Sato i Guido Rodríguez, que ja estan inscrits pues, Dien i Justin de Haas, i el que hem dit, i venim content, pues, que s'han adaptat i s'han acoplat molt bé a l'equip, als entrenaments, a tota la metodologia de treball, a tot el que els demana el míster Carlos Corberán, que està molt content, ja dic, amb els fitxatges que ha fet el València, també pues, amb el treball que està fent l'equip en esta pretemporada, però sobretot en el cas dels fitxatges, d'estos reforços de Justin de Haas, de Rino Sato, de Lidien, Guido Rodríguez, pues, ja pues, el coneixíem sobradament. L'important és el que estem dient, que s'han acoplat, s'han adaptat molt bé, i sobretot també estan rendint i oferint bones sensacions de lo que estos jugadors pues, poden aportar a l'equip de cara a lo que serà el començament de la temporada, i que van a ser els al·licients també de cara el dissabte al trofeu pues, taronja. Ja els hem vist davant l'Eldense, davant el Castelló, l'altre dia en terres angleses davant l'Stock City, però en Mestalla i davant l'afició, ahí estaran Ali Dien, Justin de Haas, Rino Sato i Guido Rodríguez.
0: Sí, perquè al final no és el mateix, no? El que hem vist fins ara dels partits i al Puigades, o els que s'han jugat fora de casa, que jugar al camp de Mestalla. I a més, jo crec que ells també tindran ganes. Guido ja sap el que és, però tant Dien com de Haas, així com Rino Sato, jo crec que tindran moltes ganes de conèixer Mestalla, però no se'ls per a la foto, sinó a ple rendiment i en aquest partit en especial contra el Newcastle, així que jo crec que ganes tenim nosaltres de veure'ls ja al Coliseu Valencianista i ganes tenen ells de poder debutar al camp de Mestalla.
1: Seran els grans al·licients d'este dissabte en el Trofeu Taronja davant el Newcastle, on el míster Carlos Corberán continuarà pues, perfilant, definint lo que va ser ixe equip titular de cara el debut de la Lliga. En ixe contratemps, en la baixa de Luis Rioja, que evidentment no estarà per al trofeu taronja, i en ixa posició, pues, bueno, ahí de moment, a l'espera ja dic que arriben pues, més fitxatges en el que està treballant el València, ahí per a cobrir a Luis Rioja, bueno, està Dan Juma, que podia jugar també en banda, encara que l'hem vist en esta pretemporada jugant de nou, però ell ho va dir l'altre dia després del partit davant l'Stock City, que ell pues, ha fet ixos tres gols en esta pretemporada jugant de nou, però també pot jugar en banda, i ja podia ser una opció. Sato per l'esquerra, Dan Juma per banda esquerra, ahí també estaria per banda dreta, perdó, ahí també estaria pues Otorbi, el canterà, el jugador del Mestalla, estic parlant de cara el trofeu taronja, i Hugo Duro, no? Lo que pot ser l'equip titular, ja columna vertebral en la que ja està treballant el míster, que hem vist en els últims partits i en el Stock City, però a mi se contratens el que estem parlant de Luis Rioja.
0: Sí, ahir ja sabem que hi ha diferents alternatives i ho parlàvem ahir, no? Com parlàvem també de la polivalència d'un jugador com Dan Juma, no? Que també tenen aquestes alternatives de poder jugar en punta, que en este cas pues el que estiga en la línia ofensiva puga ser Hugo Duro, retrasar aquesta segona línia a Dan Juma, obrint opcions per a la banda dreta, per a l'esquerra, en l'aparició de Sato, la possibilitat també de que tinga més minuts, més protagonisme un jove del filial com és David Otorbi. Ahí també tens pues, alternatives, no? de migcampistes d'un perfil diferent que també els hem vist pues, degut a les circumstàncies estar en aquestes zones del camp, com puga ser inclús Dani Raba, no? Que és cert que en esta pretemporada l'estem veient molt centrat, no? En eixa mitja punta, però també té l'opció de caure a banda, és altra de les alternatives, anem a veure, no? Per quina opta en este cas el míster de cara a este partit contra el Newcastle, però hi ha diferents opcions de cara a anar provant ahí en eixa posició de la banda dreta per a suplir a Luis Rioja.
1: Perquè ja dic, lo que és l'equip teòricament titular de cara a eixe trofeu taronja, que també podria ser per al debut de la Lliga, sembla clar, en Dimitrievski, el porter que l'altre dia pues, ja va jugar els seus primers minuts, va jugar tot el partit davant l'Stock City. En defensa, pues, i a l'espera que arribi aquest lateral dret en el que està treballant el València per a que, bueno, poder incorporar quant abans. Ahí estaria Rodri Gamón o Montferrer, que són els jugadors canterans que han jugat en aquesta posició en esta pretemporada. César Tàrrega i De Haas com a centrals, Gallà per ixa banda esquerra amb Jesús Vázquez, i se centra el camp en el doble pivot també sembla clar en Guido Rodríguez, Ugrinis que va jugar l'altre dia, ahí en ixa posició també ha jugat Dien per davant d'ixe doble pivot, i ja dic pues, de mitja punta, de segon davanter, de deu, com vulguem dir-li, pues, Javi Guerra, que ja dic, pues, ha rendit molt bé, i com diem, i hem comentat abans, i ses bandes, en Sato, en Dan Juma, i en Hugo Duro, però la columna vertebral que estem parlant, Pablo, és ixa.
0: Sí, i sobretot comences a pensar en noms, i és cert que també hi ha diferents alternatives, no? com pugui ser l'entrada de Pepelu per acumular més homes en el mig del camp, o buscar algo diferent, no? De cara a anar adaptant-se a les diferents circumstàncies, com pot ser la lesió de Rioja de la que estem parlant, o com puguen ser altres circumstàncies també durant els partits. Al final hi ha alternatives, inclús esto ja és més complicat, no? Però Jesús també té eixe recorregut, no? Eixe recorregut per l'esquerra que li pot donar pues, algo més de presència a l'equip. Jo crec que hi ha d'on escollir, hi ha diferents alternatives, i tot i les baixes i estos entrebancs que estaven durant la pretemporada, que són habituals, pues, hi ha opcions, no? I pot Carlos Corberán anar provant diferents coses en este partit que tenim per davant, i si resta algú més durant la pretemporada.
1: Bueno, pues ara continuarem parlant de tot això, d'ixe partit del Trofeu Taronja del pròxim dissabte, i tot el que està pues, preparant Carlos Corberán. Ja dic, en vistes al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo. Dixe partit del Trofeu Taronja, recordem, Pablo, que encara queden entrades a la venda, però cada dia que passa, més poquetes, eh?
0: Sí, continuen a la venda, evidentment, les entrades, com ja hem dit, preu especial per a socis VCF i abonats, i també pues, eixes entrades per al públic en general. Queda cada vegada menys paper disponible, però encara poden els nostres aficionats acudir al web del València per a comprar les seues entrades per al que és sempre un partit especial, des de 10 euros, amb el descompte de soci VCF, poden acudir a este partit, que sempre és bonic. Ho dius tu a l'inici del programa, a veure si demà després demà poder donar més detalls del que va ser pues, tota la prèvia que envolta com sempre al Trofeu Taronja, perquè el post que volem que siga sabem quin és, i és que el València alça este Trofeu Taronja, que esperem que pugui ser així, però al final el més important és que siga tota una festa, com sempre sol ser este Trofeu Taronja al Camp de Mestalla.
1: Ja dic, vos contarem pues, més detalls de tot el que està preparant el València per a este Trofeu Taronja especial, el partit més important de la temporada per al València, ja dic, davant un gran rival, i en detalls jo crec que molt significatius, que ja vos contarem a veure si demà o el divendres. Parlant del Trofeu Taronja, recordem també que demà a Mestalla al palco VIP de Mestalla ni a jornada de donació de sang. La Fundació del València, el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, com cada any, organitza pues ixe dia de donació de sang, ixa jornada pues solidària, per a que tots aquells que vulgueu, sigueu valencianistes o no, pugueu donar sang, que fa molta falta, i també pues si aneu a donar sang, pues bueno, també tindreu dos entrades per a poder veure el trofeu d'Aranxa, Pablo.
0: Sí, des de les 8 i mitja del matí i fins la 1 i mitja del migdia, la llotja VIP del camp de Mestalla serà aquest punt de donació de sang per a tots aquells que vulguin acudir amb aquest premi, no? Extra, més enllà de pues, la satisfacció de aportar seu granet d'arena en eixa solidaritat de donar sang, també pues, dos entrades gratis per a cada persona que done sang fins a esgotar existències per a viure eixa València Newcastle United el pròxim dissabte, sempre que, jo insistís, tinguin més de 18 anys, pesen més de 50 quilos i no acudisquen en dejú, que són els requisits per a poder donar sang.
1: I per supost, demà també estarem ahí, en eixa jornada solidària de donació de sang, bueno, per a contar, evidentment, des de Mestalla, com ha anat pues ixa donació de sang, que ja dim, tanta falta fa. Ara continuem així, en l'informatiu del València.
2: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un Trofeu Taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Todos a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla, un legado. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Continuem, així en l'informatiu. Estem a les portes de lo que serà el debut de la nova temporada 2026-2027, pel que fa al València, sabeu. Començarà en un inici de temporada molt dur, molt exigent. 3 partits en una setmana, 4 en 15 dies, si contem el Futbol Club Barcelona. Però bueno, com cada temporada, abans que comence la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol dona a conèixer pues, la nova reglamentació, les noves normes arbitrals i del VAR que, de cara a lo que va ser pues, la temporada que ve. Ara anem a explicar amb més detalls, bueno, però un poc per a resumir, podien dir que sobretot els àrbitres i el VAR, els àrbitres van a perseguir més les pèrdues de temps de jugadors dels equips i que això pues van a haver sancions. Pablo, anem a contar un poc, poc a poc, però bueno, un poc seria això el més significatiu, no?
0: Sí, al final, seguint un poc algunes de les novetats, inclús alguna més que va incloure's de lo que es va produir en el passat Mundial, i és pues, buscar certes normes o aplicar certs canvis en la normativa per a tractar de que es perda el mínim temps possible. Ahir la Federació de Futbol, a través del Comitè Tècnic d'Àrbitres, feia una publicació, un document de 30 pàgines explicant, inclús amb exemples, tots aquests canvis normatius, tots aquests novetats, les quals pues, anem a tractar de algunes d'elles, les més destacades, anar explicant un poc, perquè hi ha alguna que s'ha d'entendre bé, perquè anem a veure si s'apliquen, ho dius tu abans, no? Que les normes s'apliquen per a tots. Jo no sé si hi va haver algun més, però l'any passat, per exemple, una de les novetats era allò de la pèrdua de temps dels porters, que si estaven molt de temps pues, anava a ser córner. Crec que sols li van xiular al València. Anem a veure si totes aquestes normes que anem a comentar ara les estrenem nosaltres també o són per a tots.
1: Vinga, pues anem per parts i sobretot anem a ser didàctics per a que els aficionats del València pues, ho puguen entendre.
0: Pues, les substitucions a partir d'ara tenen un límit de temps, algo que ja s'aplicava durant el Mundial, i són 10 segons des que es mostra el cartell electrònic amb el dorsal. El jugador té 10 segons per eixir del camp, per la zona més pròxima en la que estiga. Si no ho fa en aquest període, pues, el jugador que ha d'entrar per ell ha de esperar a la següent interrupció, no podrà fer-se el canvi de manera immediata. Esto es allò de la norma, anem a veure com s'aplica, i hi ha que dir que quan hi hagi més d'una substitució a la vegada, tots els que vagin a ser substituïts han d'abandonar el camp en aquests 10 segons des de que es comuniqui l'última de les substitucions, si són més d'una, així que 10 segons tenen els futbolistes per abandonar el terreny de joc, i si no, el que entra haurà d'esperar a la pròxima interrupció.
1: Ja dic que el que busca així pues, els àrbitres és evitar les pèrdues de temps de manera pues, innecessària de jugadors i de molts equips. Més coses.
0: Esta és la veritat que hi ha que explicar-la bé, perquè la federació, a través del CTA, pues, té un permís de l'IFAB per a participar en una prova, en este cas, com també farà el futbol anglès esta temporada, i és que és una nova norma que estableix que si el partit es para per la lesió d'un porter, l'entrenador deu designar un jugador per a que abandoni el terreny de joc, que ha d'estar fora mínim un minut després de la renovació del joc. Si l'entrenador no elegeix a cap jugador, des de que l'àrbitre autoritza l'entrada dels serveis mèdics, ha de ser el capità el que isca automàticament del terreny de joc. Què es busca amb això? Pues evitar que els porters pues utilitzen el fet de simular molèsties, sí, o al·ludir, o sea, a molèsties,
1: ja
0: per a perdre temps.
1: Que van haver sancions per perdre temps. Sí. Pues esta és una és altra complexa, de les que se va aplicar, però com està dient Pablo, és complexa, perquè, cuidao.
0: Sí, perquè evidentment hi ha excepcions, i són tres que són clares. Quan la lesió del porter prové d'una falta que implica un tir lliure, és a dir, si ha sigut objecte de falta i a partir d'ahí pues, té un dolor que necessita ser atès, és de l'equació. I quan es produeix una col·lisió entre el porter i un jugador que obliga a atendre als dos, és a dir, si hi ha un xoc violent que han d'atendre els dos, tampoc s'aplica aquesta norma, o si el porter pues, s'ha fet una bretxa i té sang. O sea, són tres excepcions clares, però en qualsevol altra circumstància ha de ser un jugador en seguida el que estigui disposat a abandonar el terreny de joc i pues, estar fora durant un minut fins que el partit, o sea, una vegada es reprenga el partit, ha d'estar fora un minut de temps real, així diu la norma.
1: Bueno, també el tema d'endarrerir les tretes de banda, les tretes de porta, la llei de l'avantatge en les represes, tot això.
0: És que ahí es dona la circumstància que fins ara no es produïa, i és cert que ja ho vam veure en el Mundial, no? I ja es va aplicant durant un temps. Si tu tardes molt en fer una treta de banda, pues l'àrbitre pot designar que siga l'altre equip, que pergues la possessió, però ara es suma un poc que si tu en una treta de banda l'efectues mal, és a dir, fas una falta a l'hora de traure una maltreta i el baló va a un rival, l'àrbitre pot considerar que aplica la llei de l'avantatge i el joc continua. Lo mateix passa en una falta. Si tu traus mal la falta o està el baló en moviment però el baló va a un rival, pot aplicar-se la llei de l'avantatge, com en el cas d'un córner o en la situació, no? Típica jugada que el baló no està ben col·locat o que no traus bé, pues, tot això, si va al rival, pot haver llei de l'avantatge si l'àrbitre ho considera, per a que el ritme pues, no baixi.
1: Bueno, pues ja dic que anirem explicant poc a poc totes aquestes normes per a que la gent ho tinga molt clar.
0: Després, dos coses més perquè sí que van a tindre's en compte. Després de lo de Julián Álvarez, allò del penalti,
1: del
0: dos tocs, pues s'ha aclarit un poc. Si es toca dos vegades, pues es repetirà, i si es falla, pues es donarà com a fallat. Si es marca, lo dels endarreriments que ja ho hem comentat. I hi ha una altra circumstància que es donava a vegades, que es va treure el porter de porta, però li dona el baló a un central, el central posa la mà i fa com que trau. Pues bueno, esto ja queda clar que no es pot fer, que una vegada un fa com que trau, encara que consideri que no està traguent, si l'altre toca la mà, serà penal. I a partir d'ahí hi ha diferents circumstàncies del VAR que ja, sí, pues, a poc a poc
1: perquè
0: anem explicant.
1: El VAR ara sembla que pot tindre també més marge d'actuació, no? En revisar una segona targeta groga, en corregir fins i tot un córner si està mal, s'ha pitat de manera errònia, no?
0: Sí, va ser pues, un poc en la línia del que hem vist en el Mundial, com diem, es va poder intervindre per si hi ha pues, una targeta roja resultant d'una segona groga que siga incorrecta, que fins ara pues, una circumstància que no estava, sobretot diferents casos específics en quant a l'error d'identificació de futbolista que puga donar-se en diferents circumstàncies. El tema dels corners, però sí, és curiós perquè ha de ser molt ràpid, ha de ser pràcticament immediat, perquè si no pues, el joc es reprèn i deurà pues, donar-se aquesta senyal de televisió obligatòria si es canvia un corner en aquest cas per un saque de porta, si és incorrecte. I també pues, una nova norma que ha d'estar més pendent el VAR en quant a les possibles accions que facin els atacants quan està la pilota parada, és a dir, abans d'un córner i de més, que puguin condicionar el que després passa en l'àrea, pues, ahí també va tindre major presència el VAR, però nosaltres el que anem a fer amb calma és estudiar-nos aquests 30 fulls de document per a poder explicar-ho bé durant els partits, que no va ser fàcil.
1: Poc a poc ho anirem pues, explicant, però sobretot el que demanem als àrbitres, al CT, al Comitè Tècnic d'Àrbitres i al VAR és unanimitat, el mateix criteri arbitral que se pite en un partit i en un altre, que les mateixes jugades pues se piten en un partit i després en un altre, que ja van veure la temporada passada lo que li va passar al València. Criteri, unanimitat arbitral en tots els partits, i que no se pite una cosa en un camp i després se pite una altra. Això és el que demanem, Pablo.
0: Sí, al final és el que diem abans, no? Allò de la norma del porter, que se li va xiular a València, que li ho xiulen a tots, i totes aquestes normes, aquests canvis, pues que els puguen veure en tots els estadis. Al final, si pues els nostres cometen una infracció d'aquest tipus, que evidentment que se li aplique, però a qualsevol, que siga per a tots, i que a partir d'ahí pues esperem que tots aquests canvis siguin per el bé del futbol, que siga més ràpid, més atractiu, més visual, i que tots gaudim pues, un poquet més del que ja ho fem.
1: Bueno, pues així ja està. Les noves normes arbitrals i el VAR de cara a la pròxima temporada, que dèiem, pues, anirem contant poc a poc i en cada partit de cara, pues, el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost també està ja en aquest partit davant el Celta de Vigo. De l'actualitat, el València ja vos heu en compte tot. L'equip s'ha entrenat este matí amb la baixa de Rioja, que és dubte de cara a l'inici de la Lliga, encara que el jugador pues, vol estar, i coneguent-lo segur que va a retallar plaços. Esta vesprada l'equip tornarà a entrenar-se, ja dic, en doble sessió, matí i vesprada, per a preparar aquest trofeu taronja. En quant al mercat, les novetats, esteu preguntant-nos de manera insistent, bueno, de moment no n'hi ha novetats. A l'espera, pues, André Almeida, que puga resoldre el seu futur, el Swansea està interessat en el jugador, però encara no n'hi ha pues, un acord pues, definitiu, i el jugador, ja vos hem contat, que està sí en la ciutat esportiva de Paterna, que està entrenant-se al marge del grup, però pues, continua sent jugador del València a l'espera que s'arribi a un acord, i buscant també pues, ixe lateral dret, que és l'objectiu prioritari en el que està treballant a hores d'ara el València, el CEO de futbol, Ron Gurley, la secretaria tècnica, perquè és la posició que necessita reforçar l'equip de cara a la pròxima temporada. Algo més, Pablo? No sé si hi ha res més, no? Anem.
0: No, de moment pel que fa a l'actualitat de l'equip és tot, ja que recordar, no? Pues la donació de sang de demà, i també, que ho hem dit durant la setmana, que els abonaments estan en procés d'enviament, que alguns ja el tenen en casa, ja vam veure ahir que tu ja el tenies inclús ja físicament així, i que a poc pues, van anar aplegant els domicilis al llarg d'esta setmana, com a molt de la pròxima, però si no, tots tenen la disponibilitat de tindre-lo en format electrònic al mòbil.
1: Pues anem ara, en l'actualitat de l'Acadèmia, que també tenim coses que contar.
5: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
6: Este dissabte, el Santuari del Valencianisme tornarà a bategar ben fort. al Snow de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! De Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
7: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
8: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
9: VCF Radio, la Academia.
1: La actualidad de la Academia contada cada día por Vicente Burguete. amb el Mestalla, que està on fire, pues preparant el pròxim partit de pretemporada este cap de setmana davant el Cieza. És de Òscar Sánchez, Òscar Sánchez, Donal i Canya, els xics, no?
10: Bona i calorosa vesprada, Josep Rovira, el València Mestalla, que està on fire, i no per el calor que fa, sinó per la canya que li està donant l'estaf tècnic als jugadors. Bona senyal en aquests entrenaments de pretemporada per a preparar precisament aquest partit este dissabte a les 8 contra el Cieza en territori murcià. El València Mestalla, que altra vegada se torna a desplaçar, per ara no li ha anat mal en els dos desplaçaments que ha fet. Primer al Villarreal 0-3, al Villarreal B de Primera Federació, i també al Sandro Lasso 21 1-2 en Pinatar. A veure si és de veure si no hi 2-3.
1: Òscar Sánchez, que té molt clar i està pues intensificant aquests entrenaments també per arribar en les millors condicions possibles a ese debut de la Lliga del filial.
10: Sí, el 6 de setembre, front al Mallorca B, que serà així en l'Antonio Puigades. Veurem com aplega el filial a este partit tan important en una temporada pues de prou il·lusió, perquè tenim pues banqueta nova en tota la temporada. Recordem que Òscar Sánchez i el staff van a plegar acabant la temporada passada. Esta serà la primera que estan als mandos del València Mestalla, després d'unes molt bones temporades en el juvenil A. I pues el Mestalla, que com diem, este dissabte juga front al Cieza, i la setmana que ve doble cita front al Teruel i també front al Nàstic de Tarragona en el cap de setmana.
1: Ah, sí, però serà ja en l'Antonio Puigades, no?
10: En l'Antonio Puigades, en casa. El dia de l'eclipse serà el Teruel, a les 6 de la vesprada segurament, així que pues veurem. Dia especial.
1: Tres partits fins ara fora de casa, si contem el de Cieza, i a la pròxima setmana en casa, sí, en l'Antonio Puigades. Això en quant al Mestalla. Tenim el juvenil en ixe, també de pretemporada, fent la seva pretemporada, evidentment en ixos torneig primer al Cotif, ara el torneig Cante Pro. Esta vesprada tenen partit davant el Sevilla, no?
10: Esta vesprada, 8 hores, recordem que és un torneig que vam guanyar l'any passat. Recordem que també és a les 8 hores esta vesprada insulars, a les 9, si parlem de la península, que me dona a mi que és la de la majoria de gent, així que a les 9 d'Espanya, pues, bueno, de València. Avui ho veurem en el stream del Cante Pro, l'enllaç de l'altre dia, també està en la notícia web, frontal Sevilla, un Sevilla que per ara va guanyar 1-7 la primera jornada a El Paso, l'equip anfitrió, i també ahir va empatar 1-1 front a Las Palmas, equip que també va obtindre el mateix resultat front al València Juvenil, que encara el segon partit de la fase de grups. Ara mateix el Sevilla seria primer, Las Palmas segon i València tercer, però tots tenen un partit més que l'equip d'Hugo Rivera.
1: L'actualitat de l'Acadèmia, que vos contem com cada dia. Com cada dia també vos contem l'actualitat del València Femení, que també continua pues, de treball la seva pretemporada. El pròxim partit que tenen les de Miquel Crespo, Pablo, és el dissabte en Oliva Nova davant el Birmingham.
0: Sí, serà la pròxima cita de la pretemporada les de Miquel Crespo. És, a partir de la vesprada serà a porta tancada en les instal·lacions d'Oliva Nova contra el Birmingham, altre repte important per a les nostres, i continuen avançant en aquesta preparació de cara a l'inici de Lliga. Hem de dir que el partit contra el Levante de la pròxima setmana canvia d'horari, jugarà de matí per allò de que dia avisant també del Mestalla de l'eclipse, per a pues, evitar aquestes hores de moment diferent en quant a la il·luminació i també per tot allò que pot comportar. Així que canvi d'horari serà en horari matinal, ja donarem tots els detalls. Un València Femení que està pendent del que està passant en la Copa d'Àfrica, perquè hi ha dos futbolistes, Jasmine Enrabet i Rebeca Elo, les dos ja classificades per als quarts de final. Ahir va ser titular amb Costa d'Ivori, en este cas Rebeca Elo va guanyar per 2-1 la seva selecció, i dissabte tant Costa d'Ivori com el Marroc jugaran els quarts de final contra Argèlia i Sud-àfrica respectivament.
1: Bueno, això en quant al primer equip, el València Femení, també pues, ja dic, preparant aquest partit davant el Birmingham de pretemporada. El filial del València Femení, Vicent, també coneix ja els seus partits de pretemporada. Cuéntanos.
10: El València Femení B, que recorden, va tornar a les obres de Víctor García el 23 de juliol. Des d'aquest dia està en pretemporada, post-entrenant, i ara, pues, per fi, coneixen el primer rival, que serà el 8 d'agost, front al Mislata Femení. També el 19 d'agost, front al Llevant, així en casa. El 22 d'agost, front al Murcia Promises. El 25, front a la Unió Esportiva Aldaia Club Femení. I el 29, atenció ara, Robi, perquè és un triangular front al Next Level Teruel i el Castelló Femení. En ese triangular tancaran ixes cinc cites de pretemporada per encarar una lliga que serà, pues, també molt il·lusionant, perquè és la primera després d'ixascens a segona federació, un any també especial l'any passat, però esta temporada de Víctor García, de les xiques que pues, a veure com li va en segona federació.
1: I acabem este informatiu, Pablo Orch, en l'actualitat, la Fundació del València, que demà tindrà aquesta jornada solidària de donació de sang, però també ja s'ha tancat el plaç per a la pròxima ruta d'art urbà, aixòs murals tan xulos que n'hi ha, pues, en aixòs pobles de la província de València, pues, ja tenim més ajuntaments com a possibles candidats.
0: Sí, es va tancar ahir el plaç per als ajuntaments per a que presenten la documentació per a optar a, pues, a acollir un dels murals d'esta cinquena edició de la Ruta d'Art Urbà de la Fundació de València. 21 ajuntaments són els que han completat este procediment, han presentat la documentació, i la pròxima setmana coneixerem els quatre escollits per a esta cinquena edició de la ruta, per a seguir conformant d'eixe mapa de valencianisme dins de la Ruta d'Art Urbà, que, pues, treballa de manera conjunta la Fundació del València i la Diputació.
1: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimecres 5 d'agost. Si no ens ha pogut escoltar en directe a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València, ahí tens l'app també per a poder-nos veure a qualsevol hora del dia, i si no, pues, el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tornem demà.

0: Moments històrics del València.
1: Nos vamos a situar en una victoria del Valencia por 2-1 ante el Fútbol Club Barcelona en la temporada 89-90. Retransmisión de José Ángel de la Casa en Televisión Española.
2: Eloy, Ferrando, el centro de Ferrando y ha marcado Boro. Ha empatado Boro el partido. El regate de Fenol, el centro, Zubizarreta y gol del Valencia. Penef ha marcado el segundo del Valencia. Se la dejó Zubizarreta prácticamente para que la empujara a los 19 minutos del segundo tiempo, el 2-1 y el gol de Pené.
3: Sí, estamos con Boro, el autor del primer gol del Valencia, un gol que encaminaba lo que al final ha sido victoria de tu equipo, ¿no?
4: Bueno, sí, la verdad es que pienso que lo estábamos buscando, estábamos teniendo ocasiones y bueno, y al final pienso que el trabajo que estamos haciendo se ha visto recompensado.
5: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
6: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
7: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
8: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dimecres 5 d'agost, on el València ha continuat entrenant-se, avui així, a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el següent partit, el següent compromís que té en esta pretemporada, el més important, el trofeu taronja, el partit de presentació del València davant la seva afició, davant Mestalla, el pròxim dissabte, a les 9 de la nit, davant el Newcastle. Un entrenament amb la baixa de Luis Rioja, el jugador sevillà, que ahir per la vesprada se va confirmar ixa lesió que patix Luis Rioja en el quàdriceps de la seua cama dreta. Luis Rioja, que ahir ja vos contarem en este informatiu, que no va poder entrenar-se en el dia d'ahir per ixes molèsties que arrossegava en el partit davant l'Stoke City, i després de les proves mèdiques que li van fer a Luis Rioja, ja diem, se va confirmar ixa lesió muscular que és important, la que patix en el quàdriceps de la seua cama dreta. Per supost, es perdrà el partit del trofeu taronja d'este dissabte. És dubte per a l'inici de la Lliga, però anem a dir una cosa també. Coneguent a Luis Rioja, segur que el sevillà voldrà estar per a l'inici de la Lliga, no perdre's el debut de la pròxima temporada i retallar plaços. Estem convençuts en la seva recuperació. Bueno, pues ara vos contem més detalls del que ha sigut l'entrenament d'avui del València, un València que avui s'entrenarà en doble sessió, matí i vesprada, per a continuar preparant ixe trofeu taronja, i on el míster Carlos Corberán, de cara a ixe partit, pues va continuar perfilant, definint el que serà l'equip titular per a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. La columna vertebral d'eixe equip titular sembla clara, això sí, a l'espera que arriben més fitxatges, els nous reforços del València que necessita l'equip de cara a la pròxima temporada. Bueno, pues ara de tot això anem a parlar, i avui també vos explicarem les noves normes arbitrals i del VAR de cara a la pròxima temporada. Sobretot, i després entrarem en més detall, se va perseguir i van haver sancions per pèrdua de temps. El que esperem, sobretot en el tema arbitral del VAR, és que els àrbitres tinguin el mateix criteri, que se pite el mateix en un partit i tinguin el mateix criteri tant per un partit com per a un altre, perquè la temporada passada ja ho vam veure. Però bueno, després expliquem tot això en este informatiu, on també, com cada dia, vos contarem pues, l'actualitat del Mestalla, del València femení, que continuen preparant també així en el dia a dia la seva pretemporada i els pròxims partits que tenen este cap de setmana. Tot en este informatiu que, com cada dia, ens podeu seguir, ens podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube, i podreu pues, seguir-nos i veure este informatiu pues, cada dia. I també des del cotxe ens podeu escoltar, també a través de l'app del València, i per aquests dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí pues, també escoltar-nos cada dia. I si no, sou els que vos agrada el podcast, pues bueno, ahí també teniu el podcast cada dia en iVoox i en Apple Podcast per a escoltar el programa a l'hora que vulgueu. Bueno, pues, tot preparat, així està. Pablo Orts, què tal?
2: Molt bé, company, amb pues, ixa pretemporada que va avançant, els dies que passen, estem més a prop de tornar al camp de Mestalla en esta temporada especial de cara al Trofeu Taronja. Jo crec que tots tenim ganes, no?, de que plegui ja dissabte per a tornar a Mestalla i sobretot, no?, per a eixa posa ayer, per a eixa gran cita de la pretemporada davant el Newcastle.
1: És un partidàs, eh?, el que s'espera el pròxim dissabte a les 9 de la nit, encara que també el que seran els actes de la presentació de l'equip començarà abans. Ja me, a veure si demà o després demà podem donar-vos ja més detalls, però va ser un partidàs el del València davant el Newcastle. Ja ho hem dit, és el partit més important de la pretemporada del València, el rival més dur, més exigent, un equip de la Premier, i un partidàs que no te pots perdre. Mestalla, ara després comentarem, va presentar una gran entrada, encara queden entrades a la venda, però si no vas a Mestalla, també podràs seguir el Trofeu Taronja, podràs veure com has vist els partits d'esta pretemporada per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, com pots veure, ja dic, cada dia este informatiu. Pablo Orts, anem en l'última hora. Ahir, pues, per la desprada, desgraciadament, se va confirmar ixa lesió muscular que ja advertíem en este informatiu, que Luis Rioja no s'entrenava i que, ja dic, després de les proves mèdiques que li van fer ahir, se confirma aquesta lesió muscular.
2: Sí, de fet, ahir a la vesprada es feia públic aquest informe mèdic amb el qual es comunicava la lesió de Luis Rioja després del partit contra l'Stoke City, i que explicava que després de les proves realitzades el jugador del València, Luis Rioja, presenta una lesió de la musculatura del seu quàdriceps dret, patida el dissabte durant el partit amistós enfront de l'Stoke City. L'interior valencianista seguirà tractament mèdic i de readaptació fins a millora clínica. És el que deia el comunicat d'aquest informe mèdic.
1: Luis Rioja, que se va lesionar en el partit davant l'Stoke City, de fet, ell pues, va acabar el partit, el que tenia previst disputar, però és cert que després del partit va notar unes molèsties. Jair, després d'aixes proves mèdiques, se confirmava pues, ixa lesió muscular en el quàdriceps de la seua cuixa dreta. És una lesió, ja diem, important. Anem a veure, perquè, ja diem, és dubte per a l'inici de la Lliga, encara que el parc mèdic del València mai parla pues, de plaços, però és una lesió important. Però ja diem, coneguent al jugador sevillà, segur que no voldrà perdre's este debut en la Lliga la pròxima temporada, i va fer tot el possible per estar de cara a aquest partit davant el Celta

0: Els que venen després, però sobretot, no? Aixòs dos primers partits en casa, jo crec que estan en l'horitzó i en el punt de mira de
1: fet,
0: Rioja.
1: Luis Rioja ja, pues ja està així, en la ciutat esportiva de Paterna. Ja ha començat aquest tractament de recuperació de la seua lesió i ja diem, ell vol estar de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Bueno, pues anirem informant d'aquest contratemps pues, que ha tingut el València en la lesió de Luis Rioja, bueno, el passat dissabte en aquest partit davant l'Stoke City. De l'entrenament d'avui, Pablo, bueno, lo que ja contàrem en el dia d'ahir, que de Haas, que Diakabí, que Pepelu, que també pues, des de l'estaix, bueno, en el cas de Haas, se va retirar en molèsties en el partit davant l'Stoke City, però ja advertim que no era res greu, res important. Diakabí se va quedar fora de la convocatòria, més bé per precaució, i Pepelu, recordem que també en ixe fort col que va patir en la costella en el partit davant el Castelló, pues li va impedir, no?, entrenar-se la setmana passada en certa normalitat. Però tots ells s'han tornat a entrenar en normalitat i van estar disponibles per al taronja.
0: Així és, tant Pepelu com De Haas, així com Diakabí, i entrenant-se amb normalitat, novament, ja ho diem que en la jornada d'ahir, així que van sumant entrenaments i estan, no?, en condicions de poder estar disponibles per a Carlos Cuevas el pròxim cap de setmana per aquest trofeu taronja. Al final són bones notícies en estos dies, no?, els que la càrrega és intensa, que sempre, pues, evidentment, sabem que poden passar aquest tipus de circumstàncies, però que siguen qüestions menors i que prompte, no?, en este cas, pues, puguen estar disponibles i estar entrenant, sempre és positiu.
1: I en quant a aquestes lesions menors, com per exemple la que va patir pues, Diakabí, que l'altre dia, divendres passat, en Sant Josep Parc no acabava l'entrenament, després, al ser lesions menors, no se va a forçar a jugadors, ni molt menys. Per això, Diakabí se quedava fora de la convocatòria en aquest partit davant l'Stoke City, però, ja diem, no era una lesió greu, com la que pot tindre pues, Luis Rioja, i, ja dic, estarà pues, disponible, però tampoc se van a correr riscos, perquè recordem que Diakabí, pues, que ha tornat a reaparèixer en aquests partits de pretemporada, després de 6 mesos d'aquesta greu lesió que va patir en el mes de gener, bueno, pues també n'hi ha que anar pues, a poc a poc. Però, ja diem, tant de Haas com Pepelu i Diakabí disponibles per a aquest partit del pròxim dissabte del trofeu taronja. En quant a Fulquier, ahir contàvem que, bueno, que ja havíem vist al jugador de Guadalupe pues, fer una part de l'entrenament amb el grup, però que anava a entrar de manera pues, progressiva, perquè també recordem que Fulquier ve d'una lesió important, també va passar pel quiròfan el passat mes de febrer, i ja dic, encara que el jugador està en la recta final de la seva recuperació, les sensacions ahir després de l'entrenament va ser bones, però pues bueno, avui, per exemple, no ha entrenat, però era el que estava previst.
0: Sí, avui ha tocat altre tipus de treball dins d'aquest procés de recuperació. Ahir, pues, com diem, el que estava previst i el que va succeir és que estiguera parcialment amb el grup, que fera alguns exercicis en l'inici de la sessió en alguns moments puntuals. Avui, el que estava previst és que no fora així i que seguira, no?, aquest treball, aquest procés de recuperació, tant pues, des del punt de vista de treball específic a nivell de força i de més, com per aquest tractament de rehabilitació, no?, que està portant a terme durant tots aquests mesos. Així que dins de lo que estava previst, avui no ha estat en la gespa, però continua treballant així en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Un Dimitri Fulquier que està en la fase final de la seva recuperació i veurem si arriba per a l'inici de la Lliga. També, pues, en el cas de Fulquier, al igual que Diakabí, n'hi ha que anar en molta cura, perquè són lesions importants les que han patit. És cert que ja estan pues, recuperats en aquesta fase final. Diakabí ja ha reaparegut en l'equip, en el cas de Fulquier no, i encara pues, li quedarà pues, un poc. No? Però, bueno, esperem a veure si poguera estar. Sembla difícil, per a l'inici de la Lliga, Dimitri Fulquier. I per acabar el repàs a l'infermeria, Pablo, Sadiq Umar, el davanter nigerià, que recordem, tampoc va estar en l'estadi de St. George Park, se va lesionar pues, un dia abans de viatjar cap a terres angleses, continua el seu procés de recuperació, tampoc estarà per al trofeu taronja, sí que s'espera que Sadiq el,

0: arriba per a l'inici de la Lliga.
1: Sí, com diem, no? Parlaves abans de les dates i de lo apretat que està el calendari, doncs bé, pues el que esperem és que, ja que ha aparegut eixa setmana extra en quant a l'inici de Lliga, pues veure la part positiva, no? I és que puga plegar, per exemple, en este cas Sadiq Umar, una vegada ja recuperada d'eixa lesió que arrossega les últimes jornades. Anem a veure, anem a estar pendents com evoluciona el davanter, però sent optimistes, no? De que puga estar en eixe primer partit de Lliga i que Carlos Corberán pues tinga diferents alternatives en una posició tan clau com és la del davanter centre.
0: Bueno, això en quant a l'entrenament d'este matí del València, sí, en la ciutat esportiva de Paterna. Esta vesprada l'equip va continuar pues entrenant-se avui en doble sessió, matí i vesprada, de cara pues al partit del trofeu taronja, on després anem a parlar pues més coses del que està preparant i que està perfilant també pues el míster Carlos Corberán. Estem a dimecres 5 d'agost, en ple mercat, evidentment, pues de fitxatges, d'altes, d'arribades, d'eixides de jugadors, i també pues el València està pendent d'eixe mercat de fitxatges, pues ja dic que buscant eixe lateral dret que necessita l'equip i que tant el CEO de futbol com la secretaria tècnica pues estan pues mirant eixos jugadors interessants, que estan clars, que estan pues definits, però nosaltres, com ja és habitual, fins que no estiga tot clar, tot acordat i tot pues definit, no entrarem en més detalls. Miren lo que va passar en Thomas Meunier, no? Que estava tot clar, tot acordat, i al final no va fitxar pel València. Bueno, pues en això està el València, buscar ixe lateral dret, més fitxatges, més reforços, també pendents de les eixides que poden haver de jugadors. Bueno, pues André Almeida està a l'espera també de resoldre el seu futur. Hi ha un interès del Swansea pel jugador portuguès del València, però André Almeida continua així en la ciutat esportiva de Paterna. Està pues entrenant-se al marge del grup a l'espera de resoldre el seu futur, però de moment continua així André Almeida, i això vol dir que encara pues no hi ha un acord pues definitiu per a la seva marxa al Swansea.
1: Sí, són circumstàncies que solen donar en aquest tipus de situacions, per això pues continua treballant, encara que avui no està tan bé amb el grup, a l'espera de que pues es solventi aquesta situació o canvi el rumb del que en aquests moments estem. Al final són dies de que passen coses, són dies també d'esperar per moments, i anem a veure com evoluciona tant aquesta situació com les altres que comentem, que estan damunt la taula, que estan treballant-se en diferents sentits i a l'espera, no?, de poder anar contant les coses, que al final
0: pues anirem informant i detallant quan toque i quan tot estiga clar, si no després endurem, pues passen que n'hi ha sempre alguna sorpresa que altra. Però bueno, el que sí que està clar són els fitxatges que ha fet fins ara el València: Justin de Haas, Ali Dien, Rino Sato, Guido Rodríguez, i de fet el València ja ha inscrit en la Lliga tant a Dien com a Justin de Haas.
1: Sí, ja figuren com a membres de la plantilla del València en aquest portal de la Lliga. També pues, en el llista de fitxatges de manera oficial, amb la incorporació a data d'avui al València de Aliou Dieng com a jugador lliure. Em fa gràcia, jo és curiós, lo de otro club extranjero no incluido en el listado, poso en la infografia, perquè ve del Al-Ahli, recordem, d'Egipte, i en este cas també l'inscripció com a jugador lliure de Justin de Haas, a plega provinent, ja ho sabem, del Famalicão portuguès. Així que un pas més, no?, dins de tot este procés d'estes dates tan habitual, pues ja estan inscrits estos dos futbolistes en el València, i és un pas també pues important per a estar tranquils, per a saber que ja estan en condició de competir amb els nostres.
0: Justin de Haas, Ali Dien, Rino Sato i Guido Rodríguez, que ja estan inscrits pues Dien i Justin de Haas, i el que hem dit i venim contant pues que s'han adaptat i s'han acoplat molt bé a l'equip, als entrenaments, a tota la metodologia de treball, a tot el que els demana el míster Carlos Corberán, que està molt content, ja dic, amb els fitxatges que ha fet el València, també pues, amb el treball que està fent l'equip en esta pretemporada, però sobretot en el cas dels fitxatges, d'estos reforços de Justin de Haas, de Rino Sato, el IDN, Guido Rodríguez, pues, ja pues, el coneixíem sobradament. Lo important és el que estem dient, que s'han acoplat, s'han adaptat molt bé i sobretot també estan rendint i oferint bones sensacions de lo que estos jugadors pues, poden aportar a l'equip de cara a lo que serà el començament de la temporada i que van a ser els al·licients també de cara el dissabte al trofeu pues, taronja. Ja els hem vist davant l'Eldense, davant el Castelló, l'altre dia en terres angleses davant l'Stock City, però en Mestalla. Davant l'afició, ahí estaran Ali Dien, Justin de Haas, Rino Sato i Guido Rodríguez.
1: Sí, perquè al final no és el mateix, no? El que hem vist fins ara dels partits i el Puigades, o els que s'han jugat fora de casa, que jugar al camp de Mestalla. I a més, jo crec que ells també tindran ganes. Guido ja sap el que és, però tant Dien com de Haas, així com Rino Sato, jo crec que tindran moltes ganes de conèixer Mestalla, però no sols per a la foto, sinó a ple rendiment i en un partit tan especial contra el Newcastle, així que jo crec que ganes tenim nosaltres de veure'ls ja al Coliseu Valencianista i ganes tenen ells de poder debutar al camp de Mestalla.
0: Seran els grans al·licients d'este dissabte en el Trofeu Taronja davant el Newcastle, on el míster Carlos Corberán continuarà pues, perfilant, definint lo que va a ser ixe equip titular de cara el debut de la Lliga. En ixe contratemps, en la baixa de Luis Rioja, que evidentment no estarà per al trofeu taronja, i en ixa posició, pues, bueno, ahí de moment, que a l'espera ja dic que arriben pues, més fitxatges en el que està treballant el València, ahí per a cobrir a Luis Rioja, bueno, està Dan Juma, que podia jugar també en banda, encara que l'hem vist en esta pretemporada jugant de nou, però ell ho va dir l'altre dia després del partit davant l'Stock City, que ell pues, ha fet ixos 3 gols en esta pretemporada jugant de nou, però també pot jugar en banda, i ixa podia ser una opció. Sato per l'esquerra, Dan Juma per banda esquerra, ahí també estaria per banda dreta, perdó, ahí també estaria pues Otorbi, el canterà, el jugador del Mestalla, estic parlant de cara el trofeu taronja, i Hugo Duro, no? Lo que pot ser l'equip titular, esa columna vertebral en la que ja està treballant el míster, que hem vist en els últims partits i en el Stock City, però a mi se contratens el que estem parlant de Luis Rioja.
1: Sí, ahí ja sabem que hi ha diferents alternatives i ho parlàvem ahir, no? Quan parlàvem també de la polivalència d'un jugador com Dan Juma, no? Que també té aquestes alternatives de poder jugar en punta, que en este cas pues el que estiga en la línia ofensiva puga ser Hugo Duro, retrasar aquesta segona línia a Dan Juma, obrint opcions per a la banda dreta, per a l'esquerra, en l'aparició de Sato, la possibilitat també de que tinga més minuts, més protagonisme un jove del filial com és David Otorbi. Ahí també tens pues, alternatives, no? de migcampistes d'un perfil diferent que també els hem vist pues, degut a les circumstàncies estar en aquestes zones del camp, com puga ser inclús Dani Raba, no? Que és cert que en esta pretemporada l'estem veient molt centrat, no? En eixa mitja punta, però també té l'opció de caure a banda, és altra de les alternatives, anem a veure, no? Per quina opta en este cas el míster de cara a este partit contra el Newcastle, però hi ha diferents opcions de cara a anar provant ahí en eixa posició de la banda dreta per a suplir a Luis Rioja.
0: Perquè ja dic, el que és l'equip teòricament titular de cara a eixa trofeu taronja, que també podria ser per al debut de la Lliga, sembla clar, en Dimitrievski, el porter que l'altre dia pues, ja va jugar els seus primers minuts, va jugar tot el partit davant l'Stock City. En defensa, pues, i a l'espera que arribi aquest lateral dret en el que està treballant el València per a que, bueno, poder incorporar quant abans. Ahí estaria Rodri Gamón o Montferrer, que són els jugadors canterans que han jugat en aquesta posició en esta pretemporada. César Tàrrega i de Haas com a centrals, Gallà per ixa banda esquerra, amb Jesús Vázquez, i se centra el camp en el doble pivot també sembla clar, en Guido Rodríguez, Ugrinis, que va jugar l'altre dia, ahir en aquesta posició també ha jugat Dien, per davant d'aquest doble pivot, i ja dic, pues, de mitja punta, de segon davanter, de deu, com vulguem dir-li, pues, Javi Guerra, que ja dic, pues, ha rendit molt bé, i com diem, i hem comentat abans, i aquestes bandes, en Sato, en Danjuma, i en Hugo Duro, però la columna vertebral que estem parlant, Pablo, és ixa.
1: Sí, i sobretot comences a pensar en noms, i és cert que també hi ha diferents alternatives, no? com puga ser l'entrada de Pepelu per acumular més homes en el mig del camp o buscar algo diferent, no? De cara a anar adaptant-se a les diferents circumstàncies, com pot ser la lesió de Rioja de la que estem parlant, o com puguen ser altres circumstàncies també durant els partits. Al final hi ha alternatives, inclús, esto ja és més complicat, no? Però Jesús també té eixe recorregut per l'esquerra, que li pot donar pues, algo més de presència a l'equip. Jo crec que hi ha d'on escollir, hi ha diferents alternatives, i tot i les baixes i estos entrebancs que estaven durant la pretemporada, que són habituals, pues, hi ha opcions, no? I pot Carlos Corberán anar provant diferents coses en este partit que tenim per davant, i si resta algú més durant la pretemporada.
0: Bueno, pues ara continuarem parlant de tot això, d'aquest partit del Trofeu Taronja del pròxim dissabte, i tot el que està pues, preparant Carlos Corberán. Ja dic, en vistes al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo. D'aquest partit del Trofeu Taronja, recordem, Pablo, que encara queden entrades a la venda, però cada dia que passa, més poquetes, eh?
1: Sí, continuen a la venda, evidentment, les entrades, com ja hem dit, preu especial per a socis VCF i abonats, i també pues, eixes entrades per al públic en general. Queda cada vegada menys paper disponible, però encara poden els nostres aficionats acudir al web del València per a comprar les seues entrades, per al que és sempre un partit especial, des de 10 euros, amb el descompte de soci VCF, poden acudir a este partit, que sempre és bonic. Ho dius tu a l'inici del programa, a veure si demà, després demà, poder donar més detalls del que va ser pues, tota la prèvia, que envolta, com sempre, al Trofeu Taronja, perquè el post que volem que siga, sabem quin és, i és que el València alça este Trofeu Taronja, que esperem que pugui ser així, però al final el més important és que siga tota una festa, com sempre sol ser este Trofeu Taronja al Camp de Mestalla.
0: Ja dic, vos contarem pues, més detalls de tot el que està preparant el València per a este Trofeu Taronja especial, el partit més important de la temporada per al València, ja dic, davant un gran rival, i en detalls jo crec que molt significatius, que ja vos contarem a veure si demà o el divendres. Parlant del Trofeu Taronja, recordem també que demà a Mestalla, al palco VIP de Mestalla, n'hi ha jornada de donació de sang. La Fundació del València, el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, com cada any, organitza pues, ixe dia de donació de sang, ixa jornada pues, solidària, per a que tots aquells que vulgueu, sigueu valencianistes o no, pugueu donar sang, que fa molta falta, i també, pues, si aneu a donar sang, pues, bueno, també tindreu dos entrades per a poder veure el Trofeu Taronja, Pablo.
1: Sí, des de les 8 i mitja del matí i fins la 1 i mitja del migdia, la llotja VIP del Camp de Mestalla serà aquest punt de donació de sang per a tots aquells que vulguin acudir amb aquest premi, no? Extra, més enllà de pues, la satisfacció de aportar segona d'anera en eixa solidaritat de donar sang, també pues, dos entrades gratis per a cada persona que dona sang fins a esgotar existències per a viure eixa València Newcastle United del pròxim dissabte, sempre que, jo insistís, tinguin més de 18 anys, pesen més de 50 quilos i no acudisquen en dejú, que són els requisits per a poder donar sang.
0: I per supost, demà també estarem ahí, en eixa jornada solidària de donació de sang, bueno, per a contar, evidentment, des de Mestalla, com ha anat? Pues ixa donació de sang que ja dim, tanta falta fa. Ara continuem així en l'informatiu del València.
2: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
0: Continuem així en l'informatiu. Estem a les portes de lo que serà el debut de la nova temporada 2026-2027, pel que fa al València, sabeu. Començarà en un inici de temporada molt dur, molt exigent. 3 partits en una setmana, 4 en 15 dies, si contem al Futbol Club Barcelona. Però bueno, com cada temporada, abans que comence la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol dona a conèixer pues, la nova reglamentació, les noves normes arbitrals i del VAR que, de cara a lo que va ser pues, la temporada que ve. Ara anem a explicar amb més detalls. Bueno, però un poc per a resumir, podien dir que sobretot els àrbitres i el VAR, els àrbitres, van a perseguir més les pèrdues de temps de jugadors dels equips i que això, pues, van a haver sancions. Pablo, anem a contar un poc, poc a poc, però bueno, un poc seria això el més significatiu, no?
1: Sí, al final, seguint un poc algunes de les novetats, inclús alguna més que va incloure's de lo que es va produir en el passat Mundial, i és pues, buscar certes normes o aplicar certs canvis en la normativa per a tractar de que es perda el mínim temps possible. Ahir la Federació de Futbol, a través del Comitè Tècnic d'Àrbitres, feia una publicació, un document de 30 pàgines, explicant, inclús amb exemples, tots aquests canvis normatius, tots aquests novetats, les quals pues, anem a tractar de algunes d'elles, les més destacades, anar explicant un poc, perquè hi ha alguna que s'ha d'entendre bé, perquè anem a veure si s'apliquen. Ho dius tu abans, no? Que les normes s'apliquen per a tots. Jo no sé si hi va haver algun més, però l'any passat, per exemple, una de les novetats era allò de la pèrdua de temps dels porters, que si estaven molt de temps, pues, anava a ser córner. Crec que sols li van xiular al València. Anem a veure si totes aquestes normes que anem a comentar ara les estrenem nosaltres també o són per a tots.
0: Vinga, pues anem per parts i sobretot anem a ser didàctics per a que els aficionats del València pues, ho puguen entendre.
1: Pues, les substitucions a partir d'ara tenen un límit de temps, algo que ja s'aplicava durant el Mundial, i són 10 segons des que es mostra el cartell electrònic amb el dorsal. El jugador té 10 segons per eixir del camp, per la zona més pròxima en la que estiga. Si no ho fa en aquest període, pues, el jugador que ha d'entrar per ell ha d'esperar a la següent interrupció, no podrà fer-se el canvi de manera immediata. Esto es allò de la norma. Anem a veure com s'aplica, i hi ha que dir que quan hi hagi més d'una substitució a la vegada, tots els que vagin a ser substituïts han d'abandonar el camp en aquests 10 segons des de que es comuniqui l'última de les substitucions, si són més d'una, així que 10 segons tenen els futbolistes per abandonar el terreny de joc, i si no, el que entra haurà d'esperar a la pròxima interrupció.
0: Ja dic que lo que busca así pues els àrbitres és evitar les pèrdues de temps de manera pues innecessària de jugadors i de molts equips. Més coses.
1: Esta és la veritat que ja que explicar-la bé, perquè la Federació a través del CTA pues té un permís de l'IFAB per a participar en una prova, en este cas, com també farà el futbol anglès esta temporada, i és que és una nova norma que estableix que si el partit es para per la lesió d'un porter, l'entrenador deu designar un jugador per a que abandoni el terreny de joc, que ha d'estar fora mínim un minut després de la renovació del joc.
0: Bo.
1: Si l'entrenador no elegeix a cap jugador, des de que l'àrbitre autoritza l'entrada dels serveis mèdics, ha de ser el capità el que isca automàticament del terreny de joc. ¿Qué es busca amb això? Pues evitar que els porters pues utilicen el fet de simular molèsties, sí, o al·ludir, o sea, a molèsties,
0: ja
1: per a perdre temps.
0: Que van haver sancions per perdre temps. Sí. Pues esta és una
1: és altra complexa,
0: de les que se va aplicar, però com està dient Pablo, és complexa, perquè cuidado.
1: Sí, perquè evidentment hi ha excepcions i són tres que són clares. Quan la lesió del porter prové d'una falta que implica un tir lliure, és a dir, si ha sigut objecte de falta i a partir d'ahí pues, té un dolor que necessita ser atès, és de la equació. I quan es produeix una col·lisió entre el porter i un jugador que obliga a atendre als dos, és a dir, si hi ha un xoc violent que han d'atendre els dos, tampoc s'aplica aquesta norma, o si el porter pues, s'ha fet una bretxa i té sang. O sea, són tres excepcions clares, però en qualsevol altra circumstància ha de ser un jugador en seguida el que estiga disposat a abandonar el terreny de joc i pues, estar fora durant un minut fins que el partit, o sea, una vegada es reprenga el partit, ha d'estar fora un minut de temps real, així diu la norma.
0: Bueno, també el tema d'endarrerir les tretes de banda, les tretes de porta, la llei de l'avantatge en les represes, tot això.
1: És que ahí es dona la circumstància que fins ara no es produïa, i és cert que ja ho vam veure en el Mundial, no? I ja es va aplicant durant un temps. Si tu tardes molt en fer una treta de banda, pues l'àrbitre pot designar que siga l'altre equip, que pergues la possessió, però ara sumo un poc que si tu en una treta de banda l'efectues mal, és a dir, fas una falta a l'hora de traure, una maltreta, i el baló va a un rival, l'àrbitre pot considerar que aplica la llei de l'avantatge i el joc continua. Lo mateix passa en una falta. Si tu traus mal la falta o està el baló en moviment, però el baló va a un rival, pot aplicar-se la llei de l'avantatge, com en el cas d'un córner o en la situació, no? Típica jugada que el baló no està ben col·locat o que no traus bé, pues, tot això, si va al rival, pot haver llei de l'avantatge si l'àrbitre ho considera, per a que el ritme pues, no baixi.
0: Bueno, pues ja dic que anirem explicant poc a poc totes aquestes normes perquè la gent ho tinga molt clar.
1: I després, dos coses més perquè sí que van a tindre's en compte. Després de lo de Julián Álvarez, allò del penalti,
0: el doble toc,
1: del
0: no,
1: dos tocs, pues s'ha aclarit un poc. Si es toca dos vegades, pues es repetirà, i si es falla, pues es donarà com a fallat, si es marca, lo dels endarreriments que ja ho hem comentat. I hi ha una altra circumstància que es donava a vegades, que es va traure el porter de porta, però li dona el baló a un central, el central posa la mà i fa com que trau. Pues bueno, esto ya queda clar que no es pot fer, que una vegada un fa com que trau, encara que consideri que no està traguent, si l'altre toca la mà, serà penal. I a partir d'ahí hi ha diferents circumstàncies del VAR que ja, sí, pues, a poc anem explicant.
0: El VAR ara sembla que pot tindre també més marge d'actuació, no? En revisar una segona targeta groga, en corregir fins i tot un córner si està mal, s'ha pitat de manera errònia, no?
1: Sí, va ser pues, un poc en la línia del que hem vist ja en el Mundial, com diem, es va poder intervindre per si hi ha pues, una targeta roja resultant d'una segona groga que siga incorrecta, que fins ara pues, una circumstància que no estava, sobretot diferents casos específics en quant a l'error d'identificació de futbolista que puga donar-se en diferents circumstàncies. El tema dels corners, però així és curiós, perquè ha de ser molt ràpid, ha de ser pràcticament immediat, perquè si no pues, el joc es reprèn i deurà pues, donar-se aquesta senyal de televisió obligatòria si es canvia un córner, en aquest cas, per un saque de porta, si és incorrecte. I també pues, una nova norma que ha d'estar més pendent el VAR en quant a les possibles accions que facin els atacants quan està la pilota parada, és a dir, abans d'un córner i demés, que puguin condicionar el que després passa en l'àrea, pues, ahí també va tindre major presència el VAR, però nosaltres el que anem a fer amb calma és estudiar-nos aquests 30 fulls de document per a poder explicar-ho bé durant els partits, que no va ser fàcil.
0: Poc a poc ho anirem pues, explicant, però sobretot el que demanem als àrbitres, al CT, al Comitè Tècnic d'Àrbitres i al VAR és unanimitat, el mateix criteri arbitral que se pite en un partit i en un altre. Que les mateixes jugades pues, se piten en un, partit i després en un altre. Que ja van veure la temporada passada lo que li va passar al València. Criteri, unanimitat arbitral en tots els partits. Que no se pite una cosa en un camp i després se pite una altra. Això és el que demanem, Pablo.
1: Sí, al final és el que diem abans, no? Allò de la norma del porter, que se li va xiular a València, que li ho xiulen a tots, i totes aquestes normes, aquests canvis, pues que els puguen veure en tots els estadis. Al final, si pues els nostres cometen una infracció d'aquest tipus, que evidentment que se li aplique, però a qualsevol, que siga per a tots, i que a partir d'ahí pues esperem que tots aquests canvis siguin per el bé del futbol, que siga més ràpid, més atractiu, més visual, i que tots gaudim pues, un poquet més del que ja ho fem.
0: Bueno, pues així ja està. Les noves normes arbitrals i el bar de cara a la pròxima temporada, que dèiem, pues, anirem comptant poc a poc i en cada partit de cara, pues el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost també està ja en aquest partit davant el Celta de Vigo. De l'actualitat del València ja vos heu en compte tot. L'equip s'ha entrenat este matí amb la baixa de Rioja, que és dubte de cara a l'inici de la Lliga, encara que el jugador pues, vol estar. I coneguent-lo segur que va a retallar plaços. Esta vesprada l'equip tornarà a entrenar-se, ja dic, en doble sessió, matí i vesprada, per a preparar aquest trofeu taronja. En quant al mercat, les novetats, esteu preguntant-nos de manera insistent, bueno, de moment no n'hi ha novetats. A l'espera, pues, André Almeida, que puga resoldre el seu futur. El Swansea està interessat en el jugador, però encara no n'hi ha pues, un acord pues, definitiu, i el jugador, ja vos hem contat, que està sí en la ciutat esportiva de Paterna, que està entrenant-se al marge del grup, però pues, continua sent jugador del València a l'espera que s'arribi a un acord. I buscant també pues, ixe lateral dret, que és l'objectiu prioritari en el que està treballant a hores d'ara el València, el CEO de futbol, Ron Gurley, la secretaria tècnica, perquè és la posició que necessita reforçar l'equip de cara a la pròxima temporada. Algo més, Pablo? No sé si hi ha res més, no? Anem.
1: No, de moment pel que fa a l'actualitat de l'equip és tot, ja que recordar, no? Pues la donació de sang de demà, i també, que ho hem dit durant la setmana, que els abonaments estan en procés d'enviament, que alguns ja el tenen en casa, ja vam veure ahir que tu ja el tenies inclús ja físicament així, i que a poc pues, van anar aplegant als domicilis al llarg d'esta setmana com a molt de la pròxima, però si no, tots tenen la disponibilitat de tindre-lo en format electrònic al mòbil.
0: Pues anem ara en l'actualitat de l'acadèmia, que també tenim coses que contar.
5: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
6: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle.
7: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos! Fritos Pérez, las patatas del deporte valenciano.
8: Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
8: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
10: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
11: Fames de Sentines. Ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. Antú hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
12: VCF Radio, la Academia.
0: La actualidad de la Academia contada cada día por Vicent Burguete, amb el Mestalla, que está on fire, pues preparant el próximo partido de pretemporada este cap de semana davant el Cieza. Es de Óscar Sánchez. Óscar Sánchez, Donal y Caña, el Chix, ¿no?
1: Bona i calorosa vesprada, Josep Rovira, el València Mestalla que està on fire, i no per el calor que fa, sinó per la canya que li està donant el staff tècnic als jugadors. Bona senyal en estos entrenaments de pretemporada per a preparar precisament aquest partit este dissabte a les 8 contra el Cieza en territori murcià, el València Mestalla que altra vegada se torna a desplaçar, però ara no li ha anat mal en els dos desplaçaments que ha fet. Primer al Villarreal 0-3, al Villarreal B de Primera Federació, i també al Sant Andreu Sub-21 1-2 en Pinatar, a veure si
13: És de veure si no hi ha dos sin tres.
0: Òscar Sánchez, que té molt clar i està pues, intensificant aquests entrenaments també per arribar en les millors condicions possibles a aquest debut de la Lliga del filial.
13: Sí, el 6 de setembre afronta el Mallorca B, que serà així en l'Antonio Puigades. Veurem com aplega el filial a este partit tan important en una temporada pues, de prou il·lusió, perquè tenim pues, banqueta nova en tota la temporada. Recordem que Òscar Sánchez i el staff van a plegar acabant la temporada passada. Esta serà la primera que estan a els mandos del València a Mestalla després d'unes molt bones temporades en el juvenil A, i pues el Mestalla que, com diem, esteix a Techuga front al Ciencia, i la setmana que ve doble cita front al Teruel i també front al Nàstic de Tarragona en el cap de setmana.
0: Ah, sí, però serà ja en l'Antonio Puigades, no?
13: En l'Antonio Puigades, en casa, el dia de l'eclipse serà el Teruel a les 6 de la esprada segurament, aixina que pues veurem, dia especial.
0: Tres partits fins ara fora de casa, si contem el de Cieza, i a la pròxima setmana en casa, sí, en l'Antonio Puigades. Això en quant al Mestalla. Tenim el juvenil en ixe, també de pretemporada, fent la seva pretemporada, evidentment en ixos torneigs primer el Cotif, ara el torneig Cante Pro. Esta vesprada tenen partit davant el Sevilla, no?
13: Esta vesprada, 8 hores, recordem que és un torneig que vam guanyar l'any passat. Recordem que també és a les 8 hores esta vesprada insulars, a les 9. Si parlem de la península, que me dona a mi que és la de la majoria de gent, aixina que a les 9 d'Espanya, pues, bueno, de València, avui ho veurem en el stream del Cante Pro, l'enllaç de l'altre dia, també està en la notícia web, frontal Sevilla, un Sevilla que per ara va guanyar 1-7 la primera jornada a El Paso, l'equip anfitrió, i també ahir va empatar 1-1 front a Las Palmas, equip que també va obtindre el mateix resultat front al València Juvenil, que encara el segon partit de la fase de grups, ara mateix el Sevilla seria primer, Las Palmas segon i València tercer, però tots tenen un partit més que l'equip d'Hugo Rivera.
0: L'actualitat de l'acadèmia, que vos contem com cada dia. Com cada dia també vos contem l'actualitat del València femení, que també continua pues, de treball la seva pretemporada. El pròxim partit que tenen les de Miquel Crespo, Pablo, és el dissabte en Oliva Nova davant el Birmingham.
1: Sí, serà la pròxima cita de la pretemporada les de Miquel Crespo. És, a partir de l'estat de la vesprada serà a porta tancada en les instal·lacions d'Oliva Nova contra el Birmingham, altre repte important per a les nostres, que continuen avançant en aquesta preparació de cara a l'inici de Lliga. Hem de dir que el partit contra el Levante de la pròxima setmana canvia d'horari, jugarà de matí per allò de que dia avisant també del Mestalla de l'eclipse, per a pues, evitar aquestes hores de moment diferent en quant a la il·luminació i també per tot allò que pot comportar, així que canvi d'horari serà en horari matinal, ja donarem tots els detalls. Un València femení que està pendent del que està passant en la Copa d'Àfrica, perquè hi ha dos futbolistes, Jasmine Enrabet i Rebeca Elo, les dos ja classificades per als quarts de final. Ahir va ser titular amb Costa d'Ivori, en este cas Rebeca Elo va guanyar per 2-1 la seva selecció, i dissabte tant Costa d'Ivori com el Marroc jugaran els quarts de final contra Argèlia i Sud-àfrica respectivament.
0: Bueno, això en quant al primer equip, el València femení, també pues, ja dic, preparant aquest partit davant el Birmingham de pretemporada. El filial del València femení, Vicent, també coneix ja els seus partits de pretemporada. Conta-nos.
13: El València femení B, que recordem, va tornar a les obres de Víctor García el 23 de juliol. Des d'aquest dia està en pretemporada, postentrenant, i ara pues, per fi coneixen el primer rival, que serà el 8 d'agost frontal Mislata femení, també el 19 d'agost frontal Llevant, així en casa, el 22 d'agost frontal Murcia Promises, el 25 frontal la Unió Esportiva Aldaya Club femení, i el 29, atenció ara, Robi, perquè és un triangular frontal Next Level Teruel i el Castelló femení. En ese triangular tancaran ixes cinc cites de pretemporada per encarar una lliga que serà pues, també molt il·lusionant, perquè és la primera després d'ascens a segona federació, un any també especial l'any passat, però esta temporada de Víctor García, de les xiques que pues, a veure com li va en segona federació.
0: I acabem este informatiu, Pablo Orch, en l'actualitat la Fundació del València, que demà tindrà aquesta jornada solidària de donació de sang, però també ja s'ha tancat el plaç per a la pròxima ruta d'art urbà, i aquests murals tan xulos que nian pues en ixos pobles de la província de València, pues ja tenim més ajuntaments com a possibles candidats.
1: Sí, es va tancar ahir el plaç per als ajuntaments per a que presenten la documentació per a optar a, pues, a acollir un dels murals d'esta cinquena edició de la Ruta d'Art Urbà de la Fundació de València. 21 ajuntaments són els que han completat este procediment, han presentat la documentació i la pròxima setmana coneixerem els quatre escollits per a esta cinquena edició de la ruta, per a seguir conformant d'eixe mapa de valencianisme dins de la Ruta d'Art Urbà que pues, treballa de manera conjunta la Fundació del València i la Diputació.
0: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimecres 5 d'agost. Si no ens ha pogut escoltar en directe a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València, ahí tens l'app també per a poder-nos veure a qualsevol hora del dia, i si no, pues el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tornem demà.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
1: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
0: Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
2: Este es l'11 del València, que ja diem, vol guanyar un partit importantíssim, el més puntuar, traure algo positiu. En la porteria, el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de centrals, el d'Aldaia, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna la titularitat. El suís era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu. En l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per a Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra, i dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Cuando así le está esa mamesa, acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en la Leti Bilbao. Será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de les graderies del estadi de San Mamés. Anem ara en la Leti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta, la portillera, y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivote, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet mitja punta y Dalt Gorka Guruzeta. Simulará este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta, que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de San Mamés, desplegant-se aquesta pancarta, i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de San Mamés. Així te ho anem a contar en VCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos. També per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per DAZN, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, de tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi San Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple San Mamés. Comença el partit. Vinga, València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Guajín combinant en Hugo Duro. Les dones novetats, guanya el València, passe per a Javi Guerra. No ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda. ni una caiguda ahí. Ha chocado ahí, es Hugo Duro. Diego López que para el choc. Hugo cree que es Hugo Duro. Y es también Laporte. Es que han caigut, es que han chocado ahí. El central de Athletic Bilbao y el davanter del Valencia, Hugo Duro. No ves comenzar el partit, 30 segons.
3: Sí, un Athletic Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
4: Està sangrando, eh?
3: Intentarà per tota, bueno, per tot el seu mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de suelo y atención, porque el choc...
4: Le mete el codo.
3: En televisión se ve que el codo impacta en la cara de Hugo Duro y Ricardo Ares había visto sangre.
4: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz, ¿eh?
3: Pues ahora
2: bueno, pues
3: Duro,
2: el choc, el choc se remampren así en la estadio Samamés y la pelota que la torna a ficar en movimiento. El Valencia, la pelota ahí que la vol jugar... L'Atleti Bilbao, apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atleti Bilbao. Quan juga Dimitrievski, baló ja per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atleti Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats. Rego en la Leti Bilbao en compañía de Jaureguizar. Cuando le ha hecho una falta Hugo Duro. Y la chulat, el árbitro del partido. El madrileño Miguel Ángel.
4: Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic.
3: Bueno, va a tornar en la última jornada, pero sí que es de ver es que en todo el año, Chuat, si no falla la memoria, tres partidos en el Athletic Globo. Sí. Siga que. Pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va detectar estoncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en dues ocasions un càncer testicular. Sí. Així que pues, Gerai que va a veure altra vegada, va a tornar contra Atleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal. Torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
2: Bueno, pues ahí está jugando el Athletic Bilbao, Nico Williams, le lleva la pilota muy bien Renzo Sarabia y se disputa. Abre el balón que se la porta Hugo Duro. Juga Hugo Duro buscando a Javi Guerra, ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro a Javi Guerra. Contra Colpex de Athletic Bilbao, Perill en banda izquierda, se la porta Nico Williams. Ojo que es Baratárrega, Nico Williams que vol centrar. Aparegut ahí Pepelu en la chuda defensiva. Ve Pepelu ahí al tai porque Nico Williams, después de que esbarara César Tàrrega havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
4: sí, sí.
2: I la primera internada de Nico Williams.
4: Sí, sí, ha estat molt atent, sobretot per cobrir-li les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
2: Ojo al baló parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa i a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius. Baló que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya la Athletic Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente de la seva portería. El porter basque era ficar la pilota movimiento en estos primeros minutos. Cuatro se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía a jugar la Athletic Bilbao, recupera la pelota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de treball, de sacrifici, el de Deni el argentí. Ojo que ve la pilota Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro. Buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada. Para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido. El balón para Leti de Bilbao. Pero anem a veure porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao que ya fica la pilota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fans de les Segues. Ahí reclama una falta. Y es falta. La falta ahí que le han feito a Nico Williams. Juan Senanava, el extremo internacional del Athletic Bilbao. En esa disputa, Guiba Tindre Faena, Renzo Sarabia. Ojo, ese balón que filtren ahí. Buscando a Guruceta.

0: Ilias Dimitrievski! Aparegu Dimitrievski, aparegu el porter del Valencia per a salvar l'equipe d'una jugada que era molt perillosa. Sabia que da sol Iñaki Williams se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
1: Menos mal, menos
0: ojo
1: mal.
0: A ese baló, la pilota y dislaria, el baló mort, tenía que allunyarlo, finalmente la Tretschomert. Finalment la Tretschomert, quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski, anem a veure aquesta pilota que continua en perill de l'Atleti Bilbao. Era falta en atac del jugador de l'Atleti Bilbao, encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra, s'havia fet mal en aquesta última jugada. El porter del València, que ha estat decisiu, salvador una altra volta, eh? En ixe mama, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez també estan problemes. Stole també. Havia xocat ahí. Havia hagut una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. I és la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Mitrievski. Perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato, no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en eixa última jugada, en eixa córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. I s'ha jugat amb Iñaki Williams i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat, atenent a Dimitrievski.
2: Pues el València, que estes pauses un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberà doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
0: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de Tibiló, perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
1: Haciendo cuentas.
0: Però bueno, sí. Anem a veure.
1: Es que le hace falta ayer ahí, ¿eh? En la jugada que sale a despejar,
0: Puede estar un poco emocionado, no sé si está un poco el doctor.
1: Le desestabiliza ayer.
2: Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robbie. Está parpadeando sí, fort de Dimitrievski.
0: Igual puede ser que esté un poco emocionado el colp.
2: Pero ya está bien.
0: Sí, un poco el protocolo que marca ahí, Medic. Es el que le ha fet el doctor Aliaga, el meche camp del Valencia, pero va a poder continuar. Stole Dimitrievski en este minut ja 63 que estem 18 de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment, baló amunt, buscant a Diego López, a veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao, ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Pero ahí estaba bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, eh? Un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7, per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
2: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
1: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con un

0: Que lo va a tener difícil.
1: Balón que trao Dimitrievski, buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde Darrere. Centrals que la bola entra ahora. Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curte buscando a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ixit. Y es servicio de banda favorable al Atleti de Bilbao. Mante está el cambi. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sanzet.
0: Bueno, tampoco,
1: Berenguer, tampoco pero Ollán Sanzet es el cambi.
0: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
1: Ahora que vuelta ahora César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que per la pilota y ahora tenía que tornar. Porque contra Colpechenech recupera el balón la de Tibilao desde la par dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí. Iñaki Williams ya trae la pilota a Gallá. Pero al Suís, Xomert amb el balón, continúa Xomert a la disputa y esa pilota, cao Xomert, y han fet falta al Suís, y el balón que va a ser per al Valencia. Se preparen els canvis, se preparen els primers canvis en el Valencia, va Urinic i va Sadik.
2: I Rubim, m'ha paregut sentir que abans quan has dit és que estava encalfant en la banda, no has dit Ramazzani?
1: Està Ramazzani ara també, sí.
2: Ah, val,
1: està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
0: Pepelu està con tarjeta, no?
2: Sí.
0: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
1: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part, continua el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partido importantísimo. El balón ahora que juega Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda izquierda, busca la central Luis Rioja. El balón que trau. Atreta ahí el Atleti de Bilbao, enviante ese balón fuera. La pilota ahí, que la atrete Vivian.
2: Uf.
1: Que se gusta tres cambios, que ha fet l'Atleti de Bilbao, Vivian ara i Gerai com a centrals.
0: Sí, por la por, ¿no, Vicent?
1: Sí, por la por, sí.
2: Sí, correcte, un Vivian que sí que és de veres que no està tenint el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que hi ha que aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues hi ha que aprofitar ahí en... per a fer-me ja i per veure porteria.
1: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe ahí per a Les Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar i Yuri entrant per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València i ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego de nou buscant a Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer, ojo que este en el contra ufa mal, Berenguer que busca la centrada y ahí Altai Guido, davanta Alex Berenguer y el córner que va a ser para Atleti de Bilbao.
0: Empiezan a subir las pulsaciones.
1: El córner que va a ser para Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou per ya tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundencia defensiva, ahora y se baló, Hugo Duro, que la 3 de cap, ayuñan la pilota, el balón que el recupera Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams, ahora Iñaki Williams busca la centrada, la trao Guido, una otra vuelta al balón, ha tret Guido el balón, pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani, Urinic y Sadik, va un triple cambio el que va a hacer el míster, Carlos Corberán, ahí está preparado, Ramazzani, Urinic y Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
0: Diego, Hugo i Pepelu.
1: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu. I entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreno de choque. Tres jugadores de refresh, que les matéis exposiciones. Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu y Ramachani per Diego López.
2: Pues ahora el Valencia, ¿qué cambiará? Cambiará de guío, ahora ya no será un choc como el que en Vistante. Yo creo que ahora igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramachani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que és de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
1: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramachani per banda, pues també el treball de Urinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis, eh? Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
2: Miquel.
1: Va al servicio de banda, favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo d'Islària, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramachani, que vol treure pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramachani, se l'emporta l'Argi, a veure Ramachani, el valor llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islària, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
3: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Gut Sadik! ¡Para marcar en el 71! ¡Para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematando de capa! ¡Qué bona! ¡Com li la colocat ahí! ¡En esa banda esquerra! ¡Luis Rioja! ¡Y Sadik ha ficat el 0-1 para encarrilar una victoria que pot ser importantíssima! ¡Que ve Sadik! ¡Que ve Luis Rioja! ¡Com se n'ha anat! ¡Com lo ha colocat! ¡Y ahí de capa! ¡Ahí de capa ha marcat Sadik Umar!
0: ¿Cómo se anticipa, eh? Ese. Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? ¿Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
2: Rioja temporiza muy bien y fixeu vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que, estando en el seu momento, ni de coño dice que el davanter se anticipa.
0: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
1: Molt bona, claro, es que al final, sí, señor.
2: En l'entrada de Urinic, Ramachani i Sadik, el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit de idas i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
0: Qué importante, de verdad.
2: I és molt important.
0: Y qué largo se va a hacer lo que queda.
1: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València, marcador per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit, Ricardo Arias, després d'este 0-1, ¿eh?
0: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
1: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxa, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de xoc Sadik, que ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra. Però, evidentment, este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
0: I la primera,
1: en tot el que esté dient.
0: Robi, la primera pelota que toca, pero que bien se anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: Y el balón, el fica, aún té que ficarlo.
1: La jugada es buena, Javi Guerra lluitant-la, Jan Santa, Ramazzani a Rioja, y Rioja ficando una centrada sensacional y rematando de cape, impecable, Sadi Kumar. Bueno, pero ni hay que continuar.
0: Hemos hecho, hecho lo difícil, Robi, hemos hecho lo difícil. Ahora
1: 75-30 de la segunda parte.
0: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones muy largas.
1: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole, Dimitrievski, Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta Unai Gómez. El remat d'Unai Gómez anava dins i ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada, per aparèixer ahí el Salvador del València. Quina mà treta Stole Dimitrievski, en quin moment està el de Macedònia, espectacular Stole Dimitrievski.
0: Dios santo.
2: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de xicle.
0: Stole muy similar la jugada a Sadí, pero desde más, pero más lejana.
2: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partir de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
1: Una altra volta penja dins l'àrea. N'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que...
0: A Unai lo sacan para este tipo de jugadas. Tiene que tener control del partido y
1: pararlo, ¿eh?
2: Sí, sí, pero ves que aparece siempre un jugador que le cuesta moltísimo.
1: Pero ahora ellos están apretándonos, evidentemente. Ellos están jugando Europa. Esta derrota, pero ellos es un pase enrere. Y ahora van a apretarnos y van a exigirnos molt. Pero eso nosotros, lo que dien, tenim que saber jugar este partido. Tindre un poco el control, parar el partido. Tirar también de lo que se sol dir. Y ya... Ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga. Ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara. Ixa való per a que jugue ahí Jaureguizar. Buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams. Xomerta corner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahir ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mà li ha tret Salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner. A veure, se va a l'Odis l'àrea. Xa pilota, n'hi ha que allunyar-la. La trau Luis Rioja. La tret i l'ha allunyat ahir Luis Rioja. Ni se corre, que havia votat l'Eti Bilbao. La pilota continua sent per a d'ells. Hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
0: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor encara. I també, ja que era com deia Ricardo, balón fora de San Mamés, perquè això és com tot, és més difícil quasi...
1: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor. Va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir.
0: N'hi ha
1: que pararlo, n'hi ha que tirar... de experiencia, de ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això, que Ricardo Arias sap ben bé.
0: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo... Según van pasando los minutos, aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa vamos a decir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Així que a veure si es nota ara en els últims minuts, si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
1: Una victòria que seria importantíssima, ja dic, en ixos anhelats 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El baló ara que tracta de jugar a Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El baló de Gerai arrere buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a Gorosabel. Gorosabel i Vivian arrere. De nou per a Gerai. Gerai per a que traga la pilota.
0: Escolta
1: a l'esquerra. Estava Yuri. A veure Yuri. Yuri que la vol col·locar.
0: Fíjate.
1: El passe per a Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molt bé. Molt bé, Javi, molt bé, Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el baló en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perde per línia de banda a favor del València, en calma i en tranquil·litat a Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat, estem el 35, 80, 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va treure de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el baló que vol recuperar l'Atleti de Bilbao. Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Gerai per l'Atleti de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Àlex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea. I se vol una altra volta en el rechaz, espera d'ell, per a l'Atleti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota Javi Guerra. El baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pilota que va a ser nuestra.
0: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la veritat que tant a Gorosabel com a Gerai com a Vivian, Yuri, és altra cosa, li costa un animal a correr per carrere.
0: Hay otro cambio.
2: Y tú tens...
1: Va un canvi. Va entrar Unai Núñez. Va entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atleti Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va entrar Unai Núñez.
2: I així entra
1: Unai Núñez. Aplaudiments per al central del València, ex de l'Atleti de Bilbao, i se va a col·locar pues en una defensa de tres centrals.
0: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido,
1: pues,
0: Javi.
1: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, col·locant tres centrals. La entrada en Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega.
2: Pues
1: retirant a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
1: Va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
1: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski. Allà va Berenguer, la pilota munt, a Borixe Baló, directament a les mans de Dimitrievski.
0: Quédate media Ansat hora ahí.
1: S'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. Està Xomert en... És... No sé si és Xomert, sí.
0: Sí.
1: És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
0: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
1: Bueno, pues...
0: Nosotros
1: se va a recuperar Xomert.
0: Estem
1: en el minut 83. Minut 83.
0: Ah, no.
1: L'Atleti de Bilbao ahí. Ara els seus jugadors. Dimitrievski a terra.
2: Se choca con Unai. Robi, se choquen Unai Núñez i Chomer cap en cap.
0: Cerró.
1: Dimitrievski a terra, està en problemes el porter del València. Així estan protestant perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Samamés, però Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minuto 84. Ahí están les señals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xop parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més talla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
1: Sí, home, anem a veure. Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel, buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no serà entès millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Tibiló vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant en Nucle Sidense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. La jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán, i el baló de nou en moviment, tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq, corre Gerai i Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Athletic Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretar-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, ixa pilota, continua en poder a l'Athletic Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que reneix la pilota a Sadiq. Ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny. Ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara... ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido, el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe Ahí per a Renzo Sarabia. Ojo ahí a Renzo, que buscaba la pasada al balón. Noish. Continúa Renzo Sarabia en la pilota. Berenguer, que arriba y se való. Estem en el 89, anem a estar pendents. El temps afegit, que és molt important en lo que li quede a este partit, perquè és lo que li queda al València per a defensar el gol de Salí, que està donant la victòria. El baló de Yuri. Yuri, la pilota per a Jaureguizar. Ahí talla Beguido, però el rechaz és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai. Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
0: Hay que Gorosabel
1: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams ahí es encarant a Gallà. Obre Gallà. Vega ja el tall. Vega ja el tall per enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a complir el 90. Anem a estar atents ahí. El temps afegit. Penxarà la pilota a Leti Bilbao. El baló amunt. Ahí estava Dimitrievski. Ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota. Ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants. 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues puguem...
1: Vinga, va, vale, anem allà, a veure si és de veres. Y el Valencia en estos 6 minutos de afechite puede conseguir esa victoria final. Pero ahora va a apretar a Leti Bilbao. Ese balón que trae Guido. Venga, esa pilota. Ni hay que ayuñarla. Finalmente la treta Ugrinic. Finalmente va a ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez también para entrar al terreno de choc. Demana Carlos Corberán intensidad al seus jugadors. Vinga, atenció, competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 6 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a Leti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El baló per a Leti Bilbao. Penxe la pilota Jaureguizar. Ojo el remat. Dimitrievski. El remat de Guruceta de cap. Ha parat ben col·locat. Estava ahí. Estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota. Quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut. Prepara con 10 Jesús Vázquez para entrar al terreno de choc. Pilota llarga, buscando a Sadik. Ahora Sadik en la disputa en Geray. Sadik y Geray. Sadik, Luis Rioja, se la emporta Luis Rioja. Se la emporta Luis Rioja la pilota. Busca a Ramazzani. A córner. A córner.
0: Pero estar media hora para sacarlo.
1: Ahí que ve Luis Rioja. Con le había colocado la pilota Luis a Ramazzani. Y a córner ha enviado ahí Yuri.
0: Ahora
1: y se való.
0: Que se queden en el córner ahora ahí. Que pasen 2 o 3 minutos.
1: Pues allá va Luis Rioja a traer el córner. Ya han pasado 2 minutos del set que ha fecho el árbitro. Encara ne queden 5, encara queda molt. Pero ni ha que saber jugar estos últimos minutos. Ahí está el Valencia buscando el pase arrere. Guido atreta el córner arrere. La pilota para César Targa. César Targa y Xomert. Xomert una otra vuelta buscando el pase per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però ahí l'avantatge va ser per a Geray. A veure que apareix Ugrinic, però no ha pogut arribar Ramazzani. És l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i Xir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel. Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que Xir Ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra. A veure Ramazzani, Sadik. Sadik Ramazzani, se va una autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i se való per a Yuri. Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams.
0: Buscar los corners.
1: Ahí la centra darrere.
0: Buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
1: Queden 4 minutos. Queden 4 minutos. Ara Urinic, que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha fet l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe ahí per a Geray. Geray que penja la pilota. Busca Gorosabel. Ahí la toca. Gallà, córner. Gallà, córner ha tocat. Era Luis Rioja, era Luis Rioja.
0: Ay.
1: El que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues 3 minuts.
1: Córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el córner. Jugada a baló parat. De nou perill en la porteria del València. N'hi ha que defensar-ho. I se corre. I se va amunt. El remat per dalt.
0: Bueno.
1: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski. Queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts. Li queden al València per assaltar de nou Samamés. Per a tornar a guanyar així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2019. 7 anys, 7 que no guanyava l'València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència. 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski. El baló d'Estole llarg, buscant allà Sadik Umar. Arriba Ramazzani. Arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik. N'hi ha falta Sadik sobre Yuri. N'hi ha falta Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi. Està preparat el canvi Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen. I hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València, Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, Perquè ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
0: Bien, Renzo,
1: dos
0: bien.
1: Últims minuts.
0: Bien, hijo, bien, Renzo.
1: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga. Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa. La pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i ser baló, que ha anat a córner. Que va a traure... L'Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota amunt, la treta y Guido. Guido que lluny, esa pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló, que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, este viene el segons finals del sec que ha fet l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora, se'n va anar fora, se'n va anar fora, vinga.
0: Això
1: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 7 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts, sí senyor, per assaltar de nou Samamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta al València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, en Samamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el baló d'eixit és banda, però està ja complit, passa ja un minut del set d'afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València a l'àrbitre, ahí está el final,
0: bien.
1: Ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 punts. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Lliga, en un partido muy serio que ha fet el València, así al estadio de Samamés, guanyant-li a la l'Atleti Bilbao que estava jugant-se Europa assaltant de nou la catedral després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadiq, amb el 0-1. Sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts i el València els ha sumat en un molt bon partit en San Mamés. Amb un València sempre, sí senyor, ahí estan els nostres, se'n van aixecar cantó als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades a 2 puntes del descens i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadiq, el València que se'n va als 42 punts ara mateix. Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12. Estem a 5 del descens per...
0: Podemos.
2: No per jugar. Ricardo, una volvemos, valoració d'este partit.
0: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Atlètic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Atlètic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Atlètic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Atlètic Club que perd i se partit, que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
0: Mira.
2: I les imatges que veiem sí, en la televisió és lo bonico. És lo bonico de futbol vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim aquesta permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
0: sí,
2: cap,
0: senyor.
2: Pues te lleves un pes de damunt.
0: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido. Más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
2: Pero
0: horroroso.
2: A mí, honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaran en el rodaje. Yo estaba un poquet a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tiene los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los 3 puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
0: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo, durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
2: I sobretot, molt important, recordem que en estos 5 punts de diferència que tenim respecte a les zones de descens, molt important el gol a Berats, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42 pot ser que virtualment deixi un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol a Berats guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra el Elx. O sigui que de 8, bueno, de 7 rivals que estan en la posició de descens, inicia lluita, solament tens el gol a Berats perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues este no està fet encara, però virtualment.
0: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
2: Encara queda.
0: Esta es la línea, exacto, la línea correcta que el equipo, al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los once dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
2: Pues com diguem, al final el València ha gaudit d'aquests 3 punts d'or. A més està Josep Rovira en Sant Mamés. A veure si podem fer-nos en ell quan siga possible. Però ahí l'escoltem.
1: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz. Era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
3: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en este estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
1: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
3: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y seguir.
1: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
3: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
1: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
3: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar el siguiente, es lo que tenemos que hacer.
1: Enhorabuena, capitán.
3: Gracias.
2: Pues les paroles del nostre capità, José Luis Gallà, que com deia, anem a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat i per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
5: Han escuchado una reemisión del partit del Valencia. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment. van a escuchar una reemisión del informativo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 5 d'agost, on el València ha continuat entrenant-se, avui així, a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el següent partit, el següent compromís que té en esta pretemporada, el més important, el trofeu taronja, el partit de presentació del València davant la seva afició, davant Mestalla, el pròxim dissabte a les 9 de la nit davant el Newcastle. Un entrenament amb la baixa de Luis Rioja, el jugador sevillà, que ahir per la vesprada se va confirmar ixa lesió que patix Luis Rioja en el quàdriceps de la seua cama dreta. Luis Rioja, que ahir ja vos contarem en este informatiu, que no va poder entrenar-se en el dia d'ahir per ixes molèsties que arrossegava en el partit davant l'Stoke City, i després de les proves mèdiques que li van fer a Luis Rioja, ja diguem, se va confirmar ixa lesió muscular que és important, la que patix en el quàdriceps de la seua cama dreta. Per supost, es perdrà el partit del trofeu taronja d'este dissabte. És dubte per a l'inici de la Lliga, però anem a dir una cosa també. Coneguent a Luis Rioja, segur que el sevillà voldrà estar per a l'inici de la Lliga, no perdre's el debut de la pròxima temporada i retallar plaços. Estem convençuts en la seva recuperació. Bueno, pues ara vos contem més detalls del que ha sigut l'entrenament d'avui del València, un València que avui s'entrenarà en doble sessió, matí i vesprada, per a continuar preparant ixe trofeu taronja, i on el míster Carlos Corberán, de cara a ixe partit, pues va continuar perfilant, definint el que serà l'equip titular per a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. La columna vertebral d'eixe qui titular sembla clara, això sí, a l'espera que arriben més fitxatges, els nous reforços del València que necessita l'equip de cara a la pròxima temporada. Bueno, pues ara de tot això anem a parlar, i avui també vos explicarem les noves normes arbitrals i del VAR de cara a la pròxima temporada. Sobretot, i després entrarem en més detall, se va perseguir i van haver sancions per pèrdua de temps. El que esperem, sobretot en el tema arbitral del VAR, és que els àrbitres tinguin el mateix criteri, que se pite el mateix en un partit i tinguin el mateix criteri tant per un partit com per a un altre, perquè la temporada passada ja ho vam veure. Però bueno, després expliquem tot això en este informatiu, on també, com cada dia, vos contarem pues, l'actualitat del Mestalla, del València femení, que continuen preparant també així en el dia a dia la seva pretemporada i els pròxims partits que tenen este cap de setmana. Tot en este informatiu que, com cada dia, ens podeu seguir, ens podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube, i podreu pues, seguir-nos i veure este informatiu pues, cada dia. I també des del cotxe ens podeu escoltar, també a través de l'app del València, i per aquests dispositius de CarPlay i Android Auto, ahir pues, també escoltar-nos cada dia. I si no, sou els que vos agrada el podcast, pues bueno, ahí també teniu el podcast cada dia en iVoox i en Apple Podcast per a escoltar el programa a l'hora que vulgueu. Bueno, pues tot preparat, així està. Pablo Orch, què tal?
2: Molt bé, company, amb pues ixa pretemporada que va avançant, els dies que passen, estem més a prop de tornar al camp de Mestalla en aquesta temporada especial de cara al Trofeu Taronja. Jo crec que tots tenim ganes, no?, de que plegui ja dissabte per a tornar a Mestalla i sobretot, no?, per a eixa posa d'ayer, per a eixa gran cita de la pretemporada davant el Newcastle.
1: És un partidàs, el que s'espera el pròxim dissabte a les 9 de la nit, encara que també el que seran els actes de la presentació de l'equip començarà abans. Ja me, a veure si demà o després demà podem donar-vos ja més detalls, però va ser un partidàs el del València davant el Newcastle. Ja ho hem dit, és el partit més important de la pretemporada del València, el rival més dur, més exigent, un equip de la Premier, i un partidàs que no te pots perdre. Mestalla, ara després comentarem, va presentar una gran entrada, encara queden entrades a la venda, però si no vas a Mestalla, també podràs seguir el Trofeu Taronja, podràs veure, com has vist els partits d'esta pretemporada, per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, com pots veure, ja dic, cada dia, este informatiu. Pablo Orch, anem en l'última hora. Ahir, pues, per la desprada, desgraciadament, se va confirmar ixa lesió muscular que ja advertíem en este informatiu, que Luis Rioja no s'entrenava i que, ja dic, després de les proves mèdiques que li van fer ahir, se confirma aquesta lesió muscular.
2: Sí, de fet, ahir a la vesprada es feia públic aquest informe mèdic amb el qual es comunicava la lesió de Luis Rioja després del partit contra l'Stoke City, i que explicava que després de les proves realitzades el jugador del València, Luis Rioja, presenta una lesió de la musculatura del seu quàdriceps dret, patida el dissabte durant el partit amistós enfront de l'Stoke City. L'interior valencianista seguirà tractament mèdic i de readaptació fins a millora clínica. És el que deia el comunicat d'aquest informe mèdic.
1: Luis Rioja, que se va lesionar en el partit davant l'Stoke City. De fet, ell pues, va acabar el partit, el que tenia previst disputar, però és cert que després del partit va notar unes molèsties. Jair, després d'aixes proves mèdiques, se confirmava pues, ixa lesió muscular en el quàdriceps de la seua cuixa dreta. És una lesió, ja diem, important. Anem a veure, perquè, ja diem, és dubte per a l'inici de la Lliga, encara que el part mèdic del València mai parla pues, de plaços, però és una lesió important. Però ja diem, coneguent el jugador sevillà, segur que no voldrà perdre's este debut en la Lliga la pròxima temporada, i va fer tot el possible per estar de cara a aquest partit davant el Celta de Vigo el 22 d'agost.
2: Sí, jo crec que pues, després de conèixer la lesió, de fer les proves pertinents, jo crec que Luis Rioja ja va agafar el calendari i va començar a veure, no?, el que parlàvem estos dies enrere, aquest intens inici de Lliga, per anar fixant, no?, pues, totes aquestes dates, si no les tenia ja, per a buscar, no?, estar en aquests primers compromisos, bé siga, pues, esperem, perquè no el dia 22 contra el Celta, però si no, pues, tres dies després contra el Betis, sabent que també pues, sempre és un partit especial per a ell, i si no, pues, ja esperar als que venen després, però sobretot, no?, aquests dos primers partits en casa, jo crec que estan en l'horitzó i en el punt de mira de
1: fet,
2: Rioja.
1: Luis Rioja ja, pues, ja està així, en la ciutat esportiva de Paterna, ja ha començat aquest tractament de recuperació de la seua lesió, i ja diem, ell vol estar de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Bueno, pues anirem informant d'eixe contratemps pues, que ha tingut el València en la lesió de Luis Rioja, bueno, el passat dissabte en eixe partit davant l'Stoke City. del entrenament de avui, Pablo, bueno, lo que ja contarem en el dia d'ahir, que de Haas, que Diacabí, que Pepelu, que també pues des de l'estaix, bueno, en el cas de Haas se va a retirar en molèsties en el partit davant l'Stock City, però ja advertim que no era res greu, res important. Diacabí se va quedar fora de la convocatòria, més bé per precaució, i Pepelu, recordem que també en ixe

0: la carga és intensa, que sempre, pues, evidentment, saben que poden passar aquest tipus de circumstàncies, però que siguin qüestions menors i que prompte, no? En aquest cas, pues, puguen estar disponibles i estar entrenant, sempre és positiu.
1: I en quant a aquestes lesions menors, com per exemple la que va patir, pues, de Acabí, que l'altre dia, divendres passat, en Sant Josep Parc no acabava l'entrenament, després, al ser lesions menors, no se va a forçar a jugadors, ni molt menys. Per això, Diakevi se quedava fora de la convocatòria en aquest partit davant l'Stock City, però, ja diem, no era una lesió greu, com la que pot tindre, pues, Luis Rioja, i, ja dic, estarà, pues, disponible, però tampoc se van a correr riscos, perquè recordem que Diakevi, pues, que ha tornat a reaparèixer en aquests partits de pretemporada, després de 6 mesos d'aquesta greu lesió que va patir en el mes de gener, bueno, pues també n'hi ha que anar, pues, poc a poc. Però, ja diem, tant de Haas com Pepelu i Diakabí disponibles per a aquest partit del pròxim dissabte del Trofeu Taronja. En quant a Fulquier, ahir contàvem que, bueno, que ja havíem vist al jugador de Guadalupe, pues, fer una part de l'entrenament amb el grup, però que anava a entrar de manera, pues, progressiva, perquè també recordem que Fulquier ve d'una lesió important, també va passar pel quiròfan el passat mes de febrer, i ja dic, encara que el jugador està en la recta final de la seva recuperació, les sensacions després de l'entrenament van ser bones, però, pues bueno, avui, per exemple, no ha entrenat, però era el que estava previst.
0: Sí, avui ha tocat altre tipus de treball dins d'aquest procés de recuperació. Ahir, pues, com diem, el que estava previst i el que va succeir és que estiguera parcialment amb el grup, que fera alguns exercicis en l'inici de la sessió, en alguns moments puntuals. Ui, el que estava previst és que no fora així i que seguira, no, aquest treball, aquest procés de recuperació, tant, pues, des del punt de vista de treball específic a nivell de força i de més, com per aquest tractament de rehabilitació, no? que està portant a terme durant tots aquests mesos. Així que dins de lo que estava previst, avui no ha estat en la gespa, però continua treballant així en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Un Dimitri Fulquier que està en la fase final de la seva recuperació i veurem si arriba per a l'inici de la Lliga. També, pues, en el cas de Fulquier, al igual que Diakabí, n'hi ha que anar en molta cura, perquè són lesions importants les que han patit. És cert que ja estan, pues, recuperats en aquesta fase final. Diakabí ja ha reaparegut en l'equip, en el cas de Fulquier no, i encara, pues, li quedarà, pues, un poc, no? Però, bueno, esperem a veure si poguera estar. Sembla difícil, per a l'inici de la Lliga, Dimitri Fulquier. I per acabar el repàs a l'infermeria, Pablo, Sadiq Umar, el davanter nigerià, que recordem, tampoc va estar en l'estadi de St. George's Park, se va lesionar, pues, un dia abans de viatjar cap a terres angleses, continua el seu procés de recuperació, tampoc estarà per al Trofeu Taronja, sí que s'espera que Sadiq arribi per a l'inici de la Lliga.
0: Sí, com diem, no? Parlaves abans de les dates i de lo apretat que està el calendari, doncs bé, pues el que esperem és que, ja que ha aparegut eixa setmana extra en quant a l'inici de Lliga, pues, veure la part positiva, no? I és que puga plegar, per exemple, en este cas Sadiq Umar, una vegada ja recuperada eixa lesió que arrossega les últimes jornades. Anem a veure, anem a estar pendents com evoluciona el davanter, però sent optimistes, no? De que puga estar en eixe primer partit de Lliga i que Carlos Corberán, pues, tinga diferents alternatives en una posició tan clau com és la del davanter centre.
1: Bueno, això en quant a l'entrenament d'este matí del València, sí, en la ciutat esportiva de Paterna. Esta vesprada l'equip va continuar, pues, entrenant-se, avui en doble sessió, matí i vesprada, de cara, pues, al partit del Trofeu Taronja, on després anem a parlar, pues, més coses del que està preparant i que està perfilant també, pues, el míster Carlos Corberán. Estem a dimecres 5 d'agost, en ple mercat, evidentment, pues, de fitxatges, d'altes, d'arribades, d'eixides de jugadors, i també, pues, el València està pendent d'eixe mercat de fitxatges, pues, ja dic que buscant eixe lateral dret que necessita l'equip i que tant el CEO de futbol com la secretaria tècnica, pues, estan, pues, mirant eixos jugadors interessants, que estan clars, que estan, pues, definits, però nosaltres, com ja és habitual, fins que no estiga tot clar, tot acordat i tot, pues, definit,

0: no entraré en més detalls. Miren lo que va passar en Thomas Meunier, no? Que estava tot clar, tot acordat, i al final no va fitxar pel València. Bueno, pues en això està el València, buscar ese lateral dret, més fitxatges, més reforços, també pendents de les eixides que poden haver de jugadors. Bueno, pues André Almeida està a l'espera també de resoldre el seu futur. Hi ha un interès del Swansea pel jugador portuguès del València, però André Almeida continua així en la ciutat esportiva de Paterna. Està pues entrenant-se al marge del grup a l'espera de resoldre el seu futur, però de moment continua així André Almeida, i això vol dir que encara pues no hi ha un acord definitiu per a la seva marxa al Swansea.
1: Sí, són circumstàncies que solen donar en aquest tipus de situacions, per això pues, continua treballant, encara que avui no està tan bé amb el grup, a l'espera de que pues, es solventi aquesta situació o canvi el rumb del que en aquests moments estem. Al final són dies de que passen coses, són dies també d'esperar per moments, i anem a veure com evoluciona tant aquesta situació com les altres que comentem, que estan damunt la taula, que estan treballant-se en diferents sentits, i a l'espera, no?, de poder anar contant les coses, que al final
0: us anirem informant i detallant quan toque i quan tot estiga clar. Si no, després s'endurem, pues passen que n'hi han sempre alguna sorpresa que altra. Però bueno, el que sí que està clar són els fitxatges que ha fet fins ara el València: Justin De Haas, Ali Dien, Rino Sato, Guido Rodríguez, i de fet el València ja ha inscrit en la Lliga tant a Dien com a Justin De Haas, Pablo.
1: Sí, ja figuren com a membres de la plantilla del València en aquest portal de la Lliga. També pues, en el llista de fitxatges de manera oficial, amb la incorporació a data d'avui al València de Aliou Dieng com a jugador lliure. Em fa gràcia, jo és curiós, lo de otro club extranjero no incluido en el listado, posa en la infografia, perquè ve del Al-Ahli, recordem, d'Egipte, i en este cas també l'inscripció com a jugador lliure de Justin De Haas, a plega provinent, ja ho sabem, del Famalicão portuguès, així que un pas més, no? Dins de tot este procés d'estes dates tan habitual, pues ja estan inscrits estos dos futbolistes en el València, i és un pas també, pues, important per a estar tranquils, per a saber que ja estan en condició de competir amb els nostres.
0: Justin De Haas, Ali Dien, Rino Sato i Guido Rodríguez, que ja estan inscrits, pues, Dien i Justin De Haas, i el que hem dit, i venim contant, pues, que s'han adaptat i s'han acoplat molt bé a l'equip, als entrenaments, a tota la metodologia de treball, a tot el que els demana el míster Carlos Corberán, que està molt content, ja dic, amb els fitxatges que ha fet el València, també pues, amb el treball que està fent l'equip en esta pretemporada, però sobretot en el cas dels fitxatges, d'estos reforços de Justin De Haas, de Rino Sato, de Lidien, Guido Rodríguez, pues ja pues, el coneixíem sobradament. Lo important és el que estem dient, que s'han acoplat, s'han adaptat molt bé, i sobretot també estan rendint i oferint bones sensacions de lo que estos jugadors pues poden aportar a l'equip de cara a lo que serà el començament de la temporada, i que van a ser els al·licients també de cara el dissabte al trofeu pues taronja. Ja els hem vist davant l'Eldense, davant el Castelló, l'altre dia en terres angleses davant l'Stoke City, però en Mestalla i davant l'afició, ahí estaran Ali Dien, Justin De Haas, Rino Sato i Guido Rodríguez.
1: Sí, perquè al final no és el mateix, no? El que hem vist fins ara dels partits al Puigades, o els que s'han jugat fora de casa, que jugar al camp de Mestalla. I a més, jo crec que ells també tindran ganes. Guido ja sap el que és, però tant Dien com De Haas, així com Rino Sato, jo crec que tindran moltes ganes de conèixer Mestalla, però no sols per a la foto, sinó a ple rendiment i en eixe partit en especial contra el Newcastle, així que jo crec que ganes tenim nosaltres de veure'ls ja al Coliseu Valencianista, i ganes tenen ells de poder debutar al camp de Mestalla.
0: Seran els grans al·licients d'este dissabte en el Trofeu Taronja davant el Newcastle, on el míster Carlos Corberán continuará pues perfilando, definiendo lo que va a ser ese equipo titular de cara al debut de la Liga. En ese contratemps, en la baixa de Luis Rioja, que evidentemente no estará, per al trofeo Taronja, y en esa posición, pues bueno, ahí de momento, a la espera ya di que arriben pues més fichatges en el que está trabajando el Valencia, ahí para cubrir a Luis Rioja, bueno, está Dan Juma, que podía jugar también en banda, encara que l'envist en esta pretemporada jugant de nou, pero ahí ho va dir l'altre dia després del partit davant l'Stock City, que ahí pues ha fet ixos 3 gols en esta pretemporada jugant de nou, pero també pot jugar en banda, i ja podia ser una opció. Sato per l'esquerra, Dan Juma per banda esquerra, ahí també estaria per banda dreta, perdó, ahí també estaria pues Otorbi, el canterà, el jugador del Mestalla, estic parlant de cara el trofeu Taronja, i Hugo Duro, no? Lo que pot ser l'equip titular, esa columna vertebral en la que ja està treballant el míster, que hem vist en els últims partits i en el Stock City, però a mi se contratens el que estem parlant de Luis Rioja.
1: Sí, ahí ja sabem que hi ha diferents alternatives i ho parlàvem ahir, no? Quan parlàvem també de la polivalència d'un jugador com Dan Juma, no? Que també té aquestes alternatives de poder jugar en punta, que en este cas pues el que estiga en la línia ofensiva puga ser Hugo Duro, retrasar a esa segona línia a Dan Juma, obrint opcions per a la banda dreta, per a l'esquerra, en l'aparició de Sato, la possibilitat també de que tinga més minuts, més protagonisme un jove del filial com és David Otorbi, ahí també tens pues, alternatives, no? de migcampistes d'un perfil diferent que també els hem vist pues, degut a les circumstàncies estar en aquestes zones del camp, com puga ser inclús Dani Raba, no? Que és cert que en esta pretemporada l'estem veient molt centrat, no? En eixa mitja punta, però també té l'opció de caure a banda, és altra de les alternatives, anem a veure, no? Per quina opta en este cas el míster de cara a este partit contra el Newcastle, però hi ha diferents opcions de cara a anar provant ahí en eixa posició de la banda dreta per a suplir a Luis Rioja.
0: Perquè ja dic, el que és l'equip teòricament titular de cara a eixa trofeu taronja, que també podria ser per al debut de la Lliga, sembla clar, en Dimitrievski, el porter que l'altre dia pues, ja va jugar els seus primers minuts, va jugar tot el partit davant l'Stock City. En defensa, pues, i a l'espera que arribi ixe lateral dret en el que està treballant el València per a que, bueno, poder incorporar quant abans. Ahí estaria Rodri Gamón o Montferrer, que són els jugadors canterans que han jugat en ixa posició en esta pretemporada. César Tàrrega i De Haas com a centrals, Gallà per ixa banda esquerra, amb Jesús Vázquez, i se centra el camp en el doble pivot, també sembla clar, en Guido Rodríguez, Ugrinis que va jugar l'altre dia, ahir en ixa posició també ha jugat Dien, per davant d'ixe doble pivot, i ja dic, pues, de mitja punta, de segon davanter, de deu, com vulguem dir-li, pues, Javi Guerra, que ja dic, pues, ha rendit molt bé, i com diem, i hem comentat abans, i ses bandes, en Sato, en Dan Juma, i en Hugo Duro, però la columna vertebral que estem parlant, Pablo, és ixa.
1: Sí, i sobretot comences a pensar en noms, i és cert que també hi ha diferents alternatives, no? com pugui ser l'entrada de Pepelu per acumular més homes en el mig del camp o buscar algo diferent, no? De cara a anar adaptant-se a les diferents circumstàncies, com pot ser la lesió de Rioja de la que estem parlant, o com puguen ser altres circumstàncies també durant els partits. Al final hi ha alternatives, inclús, esto ja és més complicat, no? Però Jesús també té eixe recorregut, no? Eixe recorregut per l'esquerra, que li pot donar pues, algo més de presència a l'equip. Jo crec que hi ha d'on escollir, hi ha diferents alternatives, i tot i les baixes i estos entrebancs que estaven durant la pretemporada, que són habituals, pues, hi ha opcions, no? I pot Carlos Corberán anar provant diferents coses en este partit que tenim per davant, i si resta algú més durant la pretemporada.
0: Bueno, pues ara continuarem parlant de tot això, d'ixe partit del Trofeu Taronja del pròxim dissabte, i tot el que està pues, preparant Carlos Corberán. Ja dic, en vistes al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo. D'ixe partit del Trofeu Taronja, recordem, Pablo, que encara queden entrades a la venda, pero cada día que pasa... En més poquetes, eh?
1: Sí, continuen a la venda, evidentment, les entrades, com ja hem dit, preu especial per a socis VCF i abonats, i també, pues, eixes entrades per al públic en general. Queda cada vegada menys paper disponible, però encara poden els nostres aficionats acudir al web del València per a comprar les seues entrades, per al que és sempre un partit especial, des de 10 euros, amb el descompte de soci VCF, poden acudir a este partit, que sempre és bonic. Ho dius tu a l'inici del programa, a veure si demà, després demà, poder donar més detalls del que va ser, pues, tota la prèvia, que envolta, com sempre, al Trofó Taronja, perquè el post que volem que siga, sabem quin és, i és que el València alce este Trofó Taronja, que esperem que pugui ser així, però al final el més important és que siga tota una festa, com sempre sol ser este Trofó Taronja al Camp de Mestalla.
0: Ja dic, vos contarem, pues, més detalls de tot el que està preparant el València per a este Trofeu Taronja, especial, el partit més important de la temporada per al València, i ja dic, davant un gran rival, i en detalls jo crec que molt significatius, que ja vos contarem, a veure si demà o el divendres. Parlant del Trofeu Taronja, recordem també que demà a Mestalla, al palco VIP de Mestalla, n'hi ha jornada de donació de sang. La Fundació del València, el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, com cada any, organitza, pues, ixe dia de donació de sang, ixa jornada, pues, solidària, per a que tots aquells que vulgueu, sigueu valencianistes o no, pugueu donar sang, que fa molta falta, i també, pues, si aneu a donar sang, pues, bueno, també tindreu dos entrades per a poder veure el Trofeu Taronja, Pablo.
1: Sí, des de les 8 i mitja del matí i fins la 1 i mitja del migdia, la llotja VIP del Camp de Mestalla serà aquest punt de donació de sang per a tots aquells que vulguin acudir amb aquest premi, no?, extra, més enllà de, pues, la satisfacció de aportar seguro una manera en esa solidaridad de donar sang, también pues dos entradas gratis para cada persona que done sang fins a esgotar existències per a viure ese València Newcastle United el pròxim dissabte, sempre que, jo insistís, tinguen més de 18 anys, pesen més de 50 quilos i no acudisquen en dejú, que són els requisits per a poder donar sang.
0: I per supost, demà també estarem ahí, en esa jornada solidària de donació de sang, bueno, per a contar, evidentment, des de Mestalla, com ha anat, pues, ixa donació de sang, que ja dim, tanta falta fa. Ara continuem així, en l'informatiu del València.
2: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un Trofeu Taronja per al record. Conecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. Templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
0: Continuem així en l'informatiu. Estem a les portes de lo que serà el debut de la nova temporada 2026-2027, pel que fa al València, sabeu. Començarà en un inici de temporada molt dur, molt exigent. 3 partits en una setmana, 4 en 15 dies, si contem al Futbol Club Barcelona. Però bueno, com cada temporada, abans que comence la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol dona a conèixer pues, la nova reglamentació, les noves normes arbitrals i del VAR que, de cara a lo que va ser pues, la temporada que ve. Ara anem a explicar amb més detalls. Bueno, però un poc per a resumir, podien dir que sobretot els àrbitres i el VAR, els àrbitres, van a perseguir més les pèrdues de temps de jugadors dels equips i que això pues, van a haver sancions. Pablo, anem a contar un poc a poc, però bueno, un poc seria això el més significatiu, no?
1: Sí, al final, seguint un poc algunes de les novetats, inclús alguna més que va incloure's de lo que es va produir en el passat Mundial, i és pues buscar certes normes o aplicar certs canvis en la normativa per a tractar de que es perda el mínim temps possible. Ahir la Federació de Futbol, a través del Comitè Tècnic d'Àrbitres, feia una publicació, un document de 30 pàgines explicant, inclús amb exemples, tots aquests canvis normatius, tots aquests novetats, les quals pues, anem a tractar de algunes d'elles, les més destacades, anar explicant un poc, perquè hi ha alguna que s'ha d'entendre bé, perquè anem a veure si s'apliquen. Ho dius tu abans, no? Que les normes s'apliquen per a tots. Jo no sé si hi va haver algun més, però l'any passat, per exemple, una de les novetats era allò de la pèrdua de temps dels porters, que si estaven molt de temps, pues, anava a ser córner. Crec que sols li van xiular al València. Anem a veure si totes aquestes normes que anem a comentar ara les estrenem nosaltres també o són per a tots.
0: Vinga, pues anem per parts i sobretot anem a ser didàctics per a que els aficionats del València pues, ho puguen entendre.
1: Pues, les substitucions a partir d'ara tenen un límit de temps, algo que ja s'aplicava durant el Mundial, i són 10 segons. Des que es mostra el cartell electrònic amb el dorsal, el jugador té 10 segons per eixir del camp, per la zona més pròxima en la que estiga. Si no ho fa en ixe període, pues, el jugador que ha d'entrar per ell ha d'esperar a la següent interrupció, no podrà fer-se el canvi de manera immediata. Esto es allò de la norma. Anem a veure com s'aplica, i hi ha que dir que quan hi hagi més d'una substitució a la vegada, tots els que vagin a ser substituïts han d'abandonar el camp en aquests 10 segons des de que es comuniqui l'última de les substitucions, si són més d'una, així que 10 segons tenen els futbolistes per abandonar el terreny de joc, i si no, el que entra haurà d'esperar a la pròxima interrupció.
0: Ja dic que lo que busca así pues els àrbitres és evitar les pèrdues de temps de manera pues innecessària de jugadors i de molts equips. Més coses.
1: Esta és la veritat que hi ha que explicar-la bé, perquè la federació, a través del CTA, pues té un permís de l'IFAB per a participar en una prova, en este cas, com també farà el futbol anglès esta temporada, i és que és una nova norma que estableix que si el partit es para per la lesió d'un porter, l'entrenador deu designar un jugador per a que abandoni el terreny de joc, que ha d'estar fora mínim un minut després de la renovació del joc.
0: Bo.
1: Si l'entrenador no elegeix a cap jugador, des de que l'àrbitre autoritza l'entrada dels serveis mèdics, ha de ser el capità el que isca automàticament del terreny de joc. Què es busca amb això? Pues evitar que els porters pues utilitzen el fet de simular molèsties, sí, o al·ludir, o sea, a molèsties,
0: ja
1: per a perdre temps.
0: Que van haver sancions per perdre temps. Sí. Pues esta és una
1: és altra complexa,
0: de les que se va aplicar, però com està dient Pablo, és complexa, perquè, cuidao.
1: Sí, perquè evidentment hi ha excepcions, i són tres que són clares. Quan la lesió del porter prové d'una falta que implica un tir lliure, és a dir, si ha sigut objecte de falta i a partir d'ahí pues, té un dolor que necessita ser atès, és de la equació, i quan es produeix una col·lisió entre el porter i un jugador que obliga a atendre als dos, és a dir, si hi ha un xoc violent que han d'atendre els dos, tampoc s'aplica aquesta norma, o si el porter pues, s'ha fet una bretxa i té sang. O sea, són tres excepcions clares, però en qualsevol altra circumstància ha de ser un jugador en seguida el que estiga disposat a abandonar el terreny de joc i pues, estar fora durant un minut fins que el partit, o sea, una vegada es reprenga el partit, ha d'estar fora un minut de temps real, així diu la norma.
0: Bueno, també el tema d'endarrerir les tretes de banda, les tretes de porta, la llei de l'avantatge en les represes, tot això.
1: És que ells donen la circumstància que fins ara no es produïa, i és cert que ja ho vam veure en el Mundial, no? I ja es va aplicant durant un temps. Si tu tardes molt en fer una treta de banda, pues l'àrbitre pot designar que siga l'altre equip, que pergues la possessió, però ara suma un poc que si tu en una treta de banda l'efectues mal, és a dir, fas una falta a l'hora de traure, una maltreta, i el valor va a un rival, l'àrbitre pot considerar que aplica la llei de l'avantatge y el juego continúa. Lo mateix pasa en una falta. Si tu traus mal la falta o està el baló en moviment, però el baló va a un rival, pot aplicar-se la llei de l'avantatge, com en el cas d'un córner o en la situació, no? Típica jugada que el baló no està ben col·locat o que no traus bé, pues, tot això, si va al rival, pot haver llei de l'avantatge si l'àrbitre ho considera per a que el ritme pues, no baixi.
0: Bueno, pues ja dic que anirem explicant a poc totes aquestes normes per a que la gent ho tinga molt clar.
1: I després, dos coses més perquè sí que van a tindre's en compte. Després de lo de Julián Álvarez, allò del penalti,
0: el doble toc,
1: no del dos tocs, pues s'ha aclarit un poc. Si es toca dos vegades, pues es repetirà, i si es falla, pues es donarà com a fallat, si es marca, lo dels endarreriments que ja ho hem comentat. I hi ha una altra circumstància que es donava a vegades, que es va treure el porter de porta, però li dona el baló a un central, el central posa la mà i fa com que trau. Pues bueno, esto ya queda clar que no es pot fer, que una vegada un fa com que trau, encara que consideri que no està traguent, si l'altre toca la mà, serà penal. I a partir d'ahí hi ha diferents circumstàncies del VAR que ja, sí, pues, a poc anem explicant.
0: El VAR ara sembla que pot tindre també més marge d'actuació, no? En revisar una segona targeta groga, en corregir fins i tot un córner si està mal s'ha pitat de manera errònia, no?
1: Sí, va ser pues, un poc en la línia del que hem vist en el Mundial con Diem, es va poder intervindre per si hi ha pues, una targeta roja resultant d'una segona groga que siga incorrecta, que fins ara pues, una circumstància que no estava, sobretot diferents casos específics en quant a l'error d'identificació de futbolista que puga donar-se en diferents circumstàncies. El tema dels corners, però així és curiós, perquè ha de ser molt ràpid, ha de ser pràcticament immediat, perquè si no pues, el joc es reprèn i deurà pues, donar-se aquesta senyal de televisió obligatòria si es canvia un corner, en este cas, per un saque de porta, si és incorrecte. I també pues, una nova norma que ha d'estar més pendent el VAR en quant a les possibles accions que facin els atacants quan està la pilota parada, és a dir, abans d'un córner i demés, que puguen condicionar el que després passa a l'àrea, pues, ahí també va tindre major presència el VAR, però nosaltres el que anem a fer amb calma és estudiar-nos aquests 30 fulls de document per a poder explicar-ho bé durant els partits, que no va ser fàcil.
0: Poc a poc ho anirem pues, explicant, però sobretot el que demanem als àrbitres, al CT, al Comitè Tècnic d'Àrbitres i al VAR, és unanimitat. El mateix criteri arbitral que se pite en un partit i en un altre. Que les mateixes jugades pues, se piten en un partit i després en un altre. Que ja van veure la temporada passada el que li va passar al València. Criteri, unanimitat arbitral en tots els partits, i que no se pite una cosa en un camp i després se pite una altra. Això és el que demanem, Pablo.
1: Sí, al final és el que diem abans, no? Allò de la norma del porter, que se li va xiular a València, que li ho xiulen a tots, i totes aquestes normes, aquests canvis, pues que els puguen veure en tots els estadis. Al final, si pues, els nostres cometen una infracció d'aquest tipus, que evidentment que se li aplique, però a qualsevol, que siga per a tots, i que a partir d'ahí pues esperem que tots aquests canvis siguin per el bé del futbol, que siga més ràpid, més atractiu, més visual, i que tots gaudim pues, un poquet més del que ja ho fem.
0: Bueno, pues, així ja està. Les noves normes arbitrals i el VAR de cara a la pròxima temporada, que dèiem, pues, anirem contant poc a poc, i en cada partit de cara, pues, el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla, en aquest partit davant el Celta de Vigo. De l'actualitat, el València ja vos heu en compte tot. L'equip s'ha entrenat este matí amb la baixa de Rioja, que és dubte de cara a l'inici de la Lliga, encara que el jugador pues, vol estar, i coneguent-lo segur que va a retallar plaços. Esta vesprada l'equip tornarà a entrenar-se, ja dic, en doble sessió, matí i vesprada, per a preparar ixe trofeu taronja. En quant al mercat, les novetats, esteu preguntant-nos de manera insistent, bueno, de moment no n'hi ha novetats. A l'espera, pues, André Almeida, que puga resoldre el seu futur. El Swansea està interessat en el jugador, però encara no n'hi ha pues, un acord pues, definitiu, i el jugador, ja vos hem contat, que està sí en la ciutat esportiva de Paterna, está entrenándose al marge el grup, pero pues continúa sent jugador del València a la espera que s'arribi a un acord. I buscant també pues ixe lateral dret, que és el objectiu prioritari en el que està treballant a hores d'ara el València, el CEO de futbol, Ron Gurley, la secretaria tècnica, perquè és la posició que necessita reforçar l'equip de cara a la pròxima temporada. Algo més, Pablo? No sé si hi ha res més, no? Anem.
1: No, de moment pel que fa a l'actualitat de l'equip és tot, ja que recordar, no? Pues la donació de sang de demà i també, que ho hem dit durant la setmana, que els abonaments estan en procés d'enviament, que alguns ja el tenen en casa, ja vam veure ahir que tu ja el tenies inclús ja físicament així i que a poc pues van anar plegant als domicilis al llarg d'esta setmana com a molt de la pròxima, però si no, tots tenen la disponibilitat de tindre-lo en format electrònic al mòbil.
0: Pues anem ara en l'actualitat de l'acadèmia, que també tenim coses que contar.
5: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
6: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
7: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
6: Las patatas del deporte valenciano. Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
8: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites.
9: Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
10: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
11: Fames de Sentines. Ens ensenyaren a estimarte y a sentir estos colors. Antuem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
12: VCF Radio, la academia.
0: La actualidad de la academia contada cada día por Vicente Burguete, Ambel Mestalla, que está on fire, pues preparante el próximo partido de pretemporada. Este cap de semana davant el Cieza es de Óscar Sánchez. Óscar Sánchez, Donal y Caña, el chics, ¿no?
1: Bueno, y calurosa vesprada, José Rovira, el València Mestalla que está on fire, y no per el calor que fa, sino per la caña que li está donant el staff tècnic als jugadors. Bona senyal en estos entrenaments de pretemporada per a preparar precisament ese partit este dissabte a les 8 contra el Cieza en territori murcià. El València Mestalla que, altra vegada, se torna a desplaçar. Per ara no li ha anat mal en els dos desplaçaments que ha fet. Primer al Villarreal 0-3, al Villarreal B de Primera Federació, i també al Sant Andreu 21 1-2 en Pinatar. A veure si és de veure si no hi ha 2-3.
0: Óscar Sánchez, que té molt clar i està pues intensificant aquests entrenaments també per arribar en les millors condicions possibles a aquest debut de la Lliga del filial.
1: Sí, el 6 de setembre front al Mallorca B, que serà si en el Antonio Puchades. Veurem com aplega el filial a este partit tan important en una temporada pues de prou il·lusió, perquè tenim pues banqueta nova en tota la temporada. Recordem que Óscar Sánchez i el staff van a plegar acabant la temporada passada. Esta serà la primera que estan als mandos del València Mestalla després d'unes molt bones temporades en el juvenil A. I pues el Mestalla que, com diem, este dissabte juga front al Cieza, i la setmana que ve doble cita front al Teruel i també front al Nàstic de Tarragona en el cap de setmana.
0: Ah, sí, però serà ja en el Antonio Puchades, no?
1: En el Antonio Puchades, en casa. El dia de l'eclipse serà el Teruel, a les 6 de la esprada segurament, així que pues veurem. Dia especial.
0: Tres partits fins ara fora de casa, si contem el de Cieza, i a la pròxima setmana en casa, sí, en el Antonio Puchades. Això en quant al Mestalla. Tenim el juvenil en ixe, també de pretemporada, fent la seva pretemporada, evidentment en ixos torneig primer Cotif, ara el torneig Cante Pro. Esta vesprada tenen partit davant el Sevilla, no?
1: Esta vesprada, 8 hores, recordem que és un torneig que vam guanyar l'any passat. Recordem que també és a les 8 hores esta vesprada insulars, a les 9. Si parlem de la península, que me dona a mi que és la de la majoria de gent, així que a les 9 d'Espanya, pues, bueno, de València, avui ho veurem en el stream del Cante Pro, l'enllaç de l'altre dia, també està en la notícia web, frontal Sevilla, un Sevilla que per ara va guanyar 1-7 la primera jornada a El Paso, l'equip anfitrió, i també ahir va empatar 1-1 front a Las Palmas, equip que també va obtindre el mateix resultat front al València Juvenil, que encara el segon partit de la fase de grups. Ara mateix el Sevilla seria primer, Las Palmas segon i València tercer, però tots tenen un partit més que l'equip d'Ojo Rivera.
0: L'actualitat de l'acadèmia, que vos contem com cada dia. Com cada dia també vos contem l'actualitat del València Femení, que també continua pues, de treball la seva pretemporada. El pròxim partit que tenen les de Miquel Crespo, Pablo, és el dissabte en Oliva Nova davante el Birmingham.
1: Sí, esa era la próxima cita de la pretemporada del de Miquel Crespo. Es a partir de esa de la vesprada será a porta tancada en las instalaciones de Olivanova contra el Birmingham, altre repte important per a les nostres, que continuen avançant en aquesta preparació de cara a l'inici de Lliga. Hem de dir que el partit contra el Levante de la pròxima setmana canvia d'horari, jugarà de matí per allò de que dia avisem també del Mestalla de l'Eclipse, per a pues, evitar aquestes hores de moment diferent en quant a la il·luminació i també per tot allò que pot comportar, així que canvi d'horari serà en horari matinal, ja donarem tots els detalls, un València femení que està pendent del que està passant en la Copa d'Àfrica, perquè hi ha dos futbolistes, Jasmine Rabet i Rebeca Elo, les dues ja classificades per als quarts de final, ahir va ser titular amb Costa d'Ivori, en este cas Rebeca Elo va guanyar per 2-1 la seva selecció, i dissabte tant Costa d'Ivori com el Marroc jugaran els quarts de final contra Argelia i Sud-àfrica respectivament.
0: Bueno, això en quant al primer equip, el València femení, també pues, ja dic, preparant aquest partit davant el Birmingham de pretemporada, el filial del València femení, Vicent, també coneix ja els seus partits de pretemporada. Conta-nos.
13: El València femení B, que recordem, va tornar als sobres de Víctor García el 23 de juliol, des d'aquest dia està en pretemporada, postentrenant, i ara pues per fi coneixen el primer rival, que serà el 8 d'agost front al Mislata femení, també el 19 d'agost front al Llevant així en casa, el 22 d'agost front al Murcia Promises, el 25 front a la Unió Esportiva Aldaia Club femení, i el 29, atenció ara Robi, perquè és un triangular front al Next Level Teruel i el Castelló femení, en ese triangular tancaran ixes cinc cites de pretemporada per encarar una lliga que serà pues, també molt il·lusionant perquè és la primera després d'ixascens a segona federació, un any també especial l'any passat, però esta temporada de Víctor García, de les xiques que pues, a veure com li va en segona federació.
0: I acabem este informatiu, Pablo Orch, en l'actualitat la Fundació del València, que demà tindrà eixa jornada solidària de donació de sang, però també ja s'ha tancat el plaç per a la pròxima ruta d'art urbà, ixos murals tan xulos que n'hi ha pues, en ixos pobles de la província de València, pues, ja tenim més ajuntaments com a possibles candidats.
1: Sí, es va tancar ahir el plaç per als ajuntaments per a que presenten la documentació per a optar a, pues, a acollir un dels murals d'esta cinquena edició de la Ruta d'Art Urbà de la Fundació de València. 21 ajuntaments són els que han completat este procediment, han presentat la documentació i la pròxima setmana coneixerem els quatre escollits per a esta cinquena edició de la ruta, per a seguir conformant d'eixe mapa de valencianisme dins de la Ruta d'Art Urbà, que pues, treballa de manera conjunta la Fundació del València i la Diputació.
0: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimecres 5 d'agost. Si no ens ha pogut escoltar en directe a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València, ahí tens l'app també per a poder-nos veure a qualsevol hora del dia, i si no, pues el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tornem demà.

0: Día a día del Valencia Club de Fútbol y después está VCF Media Radio. Un equipo de profesionales de primer nivel te contenta todo el nuestro equipo, con un sentimiento y pasión inigualables. Los partidos los vivimos con tú, así.
1: Javi Guerra, en la área, Javi Guerra.
0: Te informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a La Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
7: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
8: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923. El camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després, es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31 i després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
2: Hola, soy Mario Glaver, jugador del València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
3: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
0: Las patatas del deporte valenciano. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: La figura de Cuixart en un club, dins d'un organigrama de treball d'un club, també és molt important. El cuidar tots aquests detalls de jovens valors de la cantera de l'acadèmia per a que arriben al primer equip.
2: Un treball invisible, no? Claro, que no se ve, pero que solamente personas como él, que tenían un trato exquisito para todo lo que entraba en la ciudad deportiva, lógicamente le han granjeado el que se le respetara a su figura, siempre tratando a los padres, cualquier problema que apareciera en la ciudad deportiva. No, yo creo que no se parecía para nada y en nada a cuando era jugador, porque era totalmente diferente. Era agresivo, era además era
1: gran,
2: físico
1: gran,
2: enorme.
3: Un tanque.
2: Pero sin embargo después era un tío afable, era un tío que...
1: Bonachón.
2: Sí, yo creo que era un pan bendito, de verdad. Lo que llaman buena gente, te lo dice que lo llevan en la cara y dices que este tío es buena gente.
3: Además se preocupaba siempre de las routers de críos, porque cada año la academia portaba a unos chiquets y entonces tenía que ganar cuadrarlo. Y algunas veces se portaba a él. Anaba ahí y él se replegaba. O sea que... Pas críos en la academia, tener una persona y xina, y de mes casi mucho de València, yo creo que es lo más bonico.
4: Yo comencé a jugar en el Mestalla cuando él era jugador del Mestalla. Y lo que digao, Cuixart, debutar en el primer equipo del València ya es importante para qualsevol, encara que siga un solo partido, ¿no? Ya es muy importante. Però la llavor que ha fet Vicent Cuixart després de la seva etapa professional com a jugador ha sigut molt més rellevant, molt més important que el que pugui fer com a jugador, no? I això li poden donar valor pues, tots els que hem estat al rededor d'ell i sobretot els xavals que han estat al rededor d'ell en l'escola de futbol, no? Com esteu explicant tots vosaltres, no? Entonces, gent com ell és que es necessita dins d'un club. El club es fa gran gràcies a aquestes persones. Ell tenia una màxima que era ver, oir i callar. Ell era molt disciplinat en el treball, molt disciplinat en la faena i sempre servicial per a fer el que poguera per qualsevol xiquet de la cantera. Per a millorar les coses intentava parlar en els departaments corresponents per a millorar en lo possible la qualitat de tots els servicis que oferia el club de cara als xavals. I aquestes persones, claro, des de fora no se veu. Desgraciadament ho estem contant una vegada ja passat, però aquestes persones existeixen.
5: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del trofeu taronja, a Mestalla, València-Newcastle. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dimecres 5 d'agost, on el València ha continuat entrenant-se, avui així, a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el següent partit, el següent compromís que té en esta pretemporada. El més important, el trofeu taronja, el partit de presentació del València davant la seva afició, davant Mestalla, el pròxim dissabte, a les 9 de la nit, davant el Newcastle. Un entrenament amb la baixa de Luis Rioja, el jugador sevillà, que ahir per la vesprada se va confirmar ixa lesió que patix Luis Rioja en el quàdriceps de la seua cama dreta. Luis Rioja, que ahir ja vos contarem en este informatiu, que no va poder entrenar-se en el dia d'ahir per ixes molèsties que arrossegava en el partit davant l'Stock City, i després de les proves mèdiques que li van fer a Luis Rioja, ja diem, se va confirmar ixa lesió muscular que és important, la que patix en el quàdriceps de la seua cama dreta. Per supost, esperarà el partit del trofeu taronja d'este dissabte. És dubte per a l'inici de la Lliga, però anem a dir una cosa també. Coneguent a Luis Rioja, segur que el sevillà voldrà estar per a l'inici de la Lliga, no perdre's el debut de la pròxima temporada i retallar plaços. Estem convençuts en la seva recuperació. Bueno, pues ara vos contem més detalls del que ha sigut l'entrenament d'avui del València, un València que avui s'entrenarà en doble sessió, matí i vesprada, per a continuar preparant ixe trofeu taronja, i on el míster Carlos Corberán, de cara a ixe partit, pues va continuar perfilant, definint el que serà l'equip titular per a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. La columna vertebral d'eixe equip titular sembla clara, això sí, a l'espera que arriben més fitxatges, els nous reforços del València que necessita l'equip de cara a la pròxima temporada. Bueno, pues ara de tot això anem a parlar, i avui també vos explicarem les noves normes arbitrals i del VAR de cara a la pròxima temporada. Sobretot, i després entrarem en més detall, se va perseguir i van haver sancions per pèrdua de temps. El que esperem, sobretot en el tema arbitral del VAR, és que els àrbitres tinguin el mateix criteri, que se pite el mateix en un partit i tinguin el mateix criteri tant per un partit com per a un altre, perquè la temporada passada ja ho van veure. Però bueno, després expliquem tot això en este informatiu, on també, com cada dia, vos contarem pues l'actualitat del Mestalla, del València femení, que continuen preparant també així en el dia a dia la seva pretemporada i els pròxims partits que tenen este cap de setmana. Tot en este informatiu que, com cada dia, ens podeu seguir, ens podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube, i podreu pues seguir-nos i veure este informatiu pues cada dia. I també des de el cotxe ens podeu escoltar, també a través de l'app del València i per aquests dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí pues també escoltar-nos cada dia. I si no, sou els que vos agrada el podcast, pues bueno, ahí també teniu el podcast cada dia en iVoox i en Apple Podcast per a escoltar el programa a l'hora que vulgueu. Bueno, pues tot preparat, així està. Pablo Orts, què tal?
2: Molt bé, company, amb pues ixa pretemporada que va avançant, els dies que passen, estem més a prop de tornar al camp de Mestalla en aquesta temporada especial de cara al Trofeu Taronja. Jo crec que tots tenim ganes, no?, de que plegui ja dissabte per a tornar a Mestalla i sobretot, no?, per a eixa posa d'ayer, per a eixa gran cita de la pretemporada davant el Newcastle.
1: És un partidàs, el que s'espera el pròxim dissabte a les 9 de la nit, encara que també el que seran els actes de la presentació de l'equip començarà abans. Ja me, a veure si demà o després demà podem donar-vos ja més detalls, però va ser un partidàs el del València davant el Newcastle. Ja ho hem dit, és el partit més important de la pretemporada del València, el rival més dur, més exigent, un equip de la Premier, i un partidàs que no te pots perdre. Mestalla, ara després comentarem, va presentar una gran entrada, encara queden entrades a la venda, però si no vas a Mestalla, també podràs seguir el Trofeu Taronja, podràs veure, com has vist els partits d'esta pretemporada, per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, com pots veure, ja dic cada dia, este informatiu. Pablo Orts, anem en l'última hora. Ahir, pues, per la desprada, desgraciadament, se va confirmar ixa lesió muscular que ja advertíem en este informatiu, que Luis Rioja no s'entrenava i que, ja dic, després de les proves mèdiques que li van fer ahir, se confirma aquesta lesió muscular.
2: Sí, de fet, ahir a la vesprada es feia públic aquest informe mèdic amb el qual es comunicava la lesió de Luis Rioja després del partit contra l'Stoke City, i que explicava que després de les proves realitzades el jugador del València, Luis Rioja, presenta una lesió de la musculatura del seu quàdriceps dret, patida el dissabte durant el partit amistós enfront de l'Stoke City. L'interior valencianista seguirà tractament mèdic i de readaptació fins a millora clínica. És el que deia el comunicat d'aquest informe mèdic.
1: Luis Rioja, que se va lesionar en el partit davant l'Stoke City. De fet, ell pues, va acabar el partit, el que tenia previst disputar, però és cert que després del partit va notar unes molèsties. Jair, després d'aixes proves mèdiques, se confirmava pues, ixa lesió muscular en el quàdriceps de la seua cuixa dreta. És una lesió, ja diem, important. Anem a veure, perquè, ja diem, és dubte per a l'inici de la Lliga. Crec que el part mèdic del València mai parla pues, de plaços, però és una lesió important. Però ja diem, coneguent el jugador sevillà, segur que no voldrà perdre's este debut en la Lliga la pròxima temporada, i va fer tot el possible per estar de cara a aquest partit davant el Celta de Vigo el 22 d'agost.
2: Sí, jo crec que pues, després de conèixer la lesió, de fer les proves pertinents, jo crec que Luis Rioja ja va agafar el calendari i va començar a veure, no?, el que parlàvem estos dies enrere, aquest intens inici de Lliga, per anar fixant, no?, pues, totes aquestes dates, si no les tenia ja, per a buscar, no?, estar en aquests primers compromisos, bé siga, pues, esperem, perquè no el dia 22 contra el Celta, però si no, pues, 3 dies després contra el Betis, sabent que també pues, sempre és un partit especial per a ell, i si no, pues, ja esperar als que venen després, però sobretot, no?, aquests dos primers partits en casa, jo crec que estan en l'horitzó i en el punt de mira de
1: fet,
2: Rioja.
1: Luis Rioja ja, pues, ja està així, en la ciutat esportiva de Paterna, ja ha començat aquest tractament de recuperació de la seua lesió, i ja diem, ell vol estar de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Bueno, pues anirem informant d'eixe contratemps pues, que ha tingut el València en la lesió de Luis Rioja, bueno, el passat dissabte en eixe partit davant l'Stoke City. del entrenament de avui, Pablo, bueno, lo que ja contarem en el dia d'ahir, que de Haas, que Diacabí, que Pepelu, que també pues des de l'estatge, bueno, en el cas de Haas se va retirar en molèsties en el partit davant l'Stoke City, però ja advertim que no era res greu, res important. Diacabí se va quedar fora de la convocatòria, més bé per precaució, i Pepelu, recordem que també en ixe fort col que va patir en la costella en el partit davant el Castelló, pues li va impedir, no?, entrenar-se la setmana passada en certa normalitat. Però tots ells s'han tornat a entrenar en normalitat i van estar disponibles per al taronja.
2: Així és, tant Pepelu com De Haas, així com Diacabí, avui entrenant-se amb normalitat, novament, ja ho diem que en la jornada d'ahir, així que van sumant entrenaments i estan, no?, en condicions de poder estar disponibles per a Carlos Cuevan el pròxim cap de setmana per aquest trofeu taronja. Al final són bones notícies en estos dies, no?, en els que la càrrega és intensa, que sempre, pues, evidentment, sabem que poden passar aquest tipus de circumstàncies, però que siguin qüestions menors i que prompte, no?, en este cas, pues, puguen estar disponibles i estar entrenant, sempre és positiu.
1: I en quant a aquestes lesions menors, com per exemple la que va patir pues, de Acabí, que l'altre dia, divendres passat, en Sant Josep Parc no acabava l'entrenament, després, al ser lesions menors, no se va a forçar a jugadors, ni molt menys. Per això, Diacabí se quedava fora de la convocatòria en aquest partit davant l'Stoke City, però, ja diem, no era una lesió greu, com la que pot tindre pues, Luis Rioja, i, ja dic, estarà pues, disponible, però tampoc se van a correr riscos, perquè recordem que Diacabí, pues, que ha tornat a reaparèixer en aquests partits de pretemporada, després de 6 mesos, d'aquesta greu lesió que va patir en el mes de gener, bueno, pues també n'hi ha que anar pues, poc a poc. Però, ja diem, tant de Haas com Pepelu i Diacabí disponibles per a aquest partit del pròxim dissabte del trofeu taronja. En quant a Fulquier, ahir contàvem que, bueno, que ja havíem vist al jugador de Guadalupe

0: de la sessió en alguns moments puntuals. Ui, el que estava previst és que no fora així i que seguira, no, aquest treball, aquest procés de recuperació, tant pues, des del punt de vista de treball específic a nivell de força i de més, com per aquest tractament de rehabilitació, no? que està portant a terme durant tots aquests mesos, així que dins de lo que estava previst, avui no ha estat en la gespa, però continua treballant així en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Un Dimitri Fulker que està en la fase final de la seva recuperació i veurem si arriba per a l'inici de la Lliga. També, pues, en el cas de Fulker, al igual que Diacabí, n'hi ha que anar en molta cura, perquè són lesions importants les que han patit. És cert que ja estan pues, recuperats en aquesta fase final. Diacabí ja ha reaparegut en l'equip, en el cas de Fulker no, i encara pues, li quedarà pues, un poc, no? Però, bueno, esperem a veure si poguera estar. Sembla difícil, per a l'inici de la Lliga, Dimitri Fulker. I per acabar el repàs a l'infermeria, Pablo, Sadiq Umar, el davanter nigerià, que recordem, tampoc va estar en l'estadi de St. George Park, se va lesionar pues, un dia abans de viatjar cap a terres angleses, continua el seu procés de recuperació, tampoc estarà per al Trofeu Taronja, sí que s'espera que Sadiq el arribe per a l'inici de la Lliga.
0: Sí, com diem, no? Parlaves abans de les dates i de lo apretat que està el calendari, doncs bé, pues el que esperem és que, ja que ha aparegut eixa setmana extra en quant a l'inici de Lliga, pues veure la part positiva, no? I és que puga plegar, per exemple, en este cas Sadiq Umar, una vegada ja recuperada eixa lesió que arrossega les últimes jornades. Anem a veure, anem a estar pendents com evoluciona el davanter, però sent optimistes, no? De que puga estar en eixe primer partit de Lliga i que Carlos Corberán pues tinga diferents alternatives en una posició tan clau com és la del davanter centre.
1: Bueno, això en quant a l'entrenament d'este matí del València, sí, en la ciutat esportiva de Paterna. Esta desplada, l'equip va continuar pues, entrenant-se avui en doble sessió, matí i vesprada, de cara pues, al partit del Trofeu Taronja, on després anem a parlar pues, més coses del que està preparant i que està perfilant també pues, el míster Carlos Corberán. Estem a dimecres 5 d'agost, en ple mercat, evidentment, pues, de fitxatges, d'altes, d'arribades, d'eixides de jugadors i també pues, el València està pendent d'eixe mercat de fitxatges, pues, ja dic que buscant eixe lateral dret que necessita l'equip i que tant el CEO de futbol com la secretaria tècnica pues, estan pues, mirant eixos jugadors interessants, que estan clars, que estan pues, definits, però nosaltres, com ja és habitual, fins que no estiga tot clar, tot acordat i tot pues, definit, no entrarem en més detalls. Miren el que va passar en Thomas Meunier, no? Que estava tot clar, tot acordat, i al final no va fitxar pel València. Bueno, pues, en això està el València, buscar ixe lateral dret, més fitxatges, més reforços, també pendents de les eixides que poden haver de jugadors. Bueno, pues André Almeida està a l'espera també de resoldre el seu futur. Hi ha un interès del Swansea pel jugador portuguès del València, però André Almeida continua així en la ciutat esportiva de Paterna. Està pues, entrenant-se al marge del grup a l'espera de resoldre el seu futur, però de moment continua així André Almeida i això vol dir que encara pues, no hi ha un acord pues, definitiu per a la seva marxa al Swansea.
0: Sí, són circumstàncies que solen donar en aquest tipus de situacions, per això pues, continua treballant, encara que avui no està tan bé amb el grup, a l'espera de que pues, es solventi aquesta situació o canvi el rumb del que en aquests moments estem. Al final són dies de que passen coses, són dies també d'esperar per moments i anem a veure com evoluciona tant aquesta situació com les altres que comentem que estan damunt la taula, que estan treballant-se en diferents sentits i a l'espera, no?, de poder anar contant les coses, que al final
1: us anirem informant i detallant quan toque i quan tot estiga clar, si no després s'endurem pues passen que n'hi ha sempre alguna sorpresa que altra. Però bueno, el que sí que està clar són els fitxatges que ha fet fins ara el València: Justin De Haas, Ali Dien, Rino Sato, Guido Rodríguez, i de fet el València ja ha inscrit en la Lliga

0: tant adient com a Justin de Haas, Pablo.
1: Sí, ja figuren com a membres de la plantilla del València en aquest portal de la Lliga. També, pues, en el llista de fitxatges de manera oficial amb la incorporació a data d'avui, al València de Aliu Dieng com a jugador lliure. Em fa gràcia, jo és curiós, lo de otro club extranjero no incluido en el listado, posen la infografia, perquè ve del Al-Ahli, recordem, d'Egipte, i en este cas també l'inscripció com a jugador lliure de Justin de Haas, a plega provinent, ja ho sabem, del Famalicão portuguès, així que un pas més, no? Dins de tot este procés, d'estes dates tan habitual, pues ja estan inscrits estos dos futbolistes en el València, i és un pas també, pues, important per a estar tranquils, per a saber que ja estan en condició de competir amb els nostres.
0: Justin de Haas, Aliu Dieng, Rino Sato i Guido Rodríguez, que ja estan inscrits, pues, Dieng i Justin de Haas, i el que hem dit, i venim content, pues, que s'han adaptat i s'han acoplat molt bé a l'equip, als entrenaments, a tota la metodologia de treball, a tot el que els demana el míster Carlos Corberán, que està molt content, ja dic, amb els fitxatges que ha fet el València, també, pues, amb el treball que està fent l'equip en esta pretemporada, però sobretot en el cas dels fitxatges d'estos reforços de Justin de Haas, de Rino Sato, de Aliu Dieng, Guido Rodríguez, pues ja, pues, el coneixíem sobradament. Lo important és el que estem dient, que s'han acoplat, s'han adaptat molt bé, i sobretot també estan rendint i oferint bones sensacions de lo que estos jugadors, pues, poden aportar a l'equip de cara a lo que serà el començament de la temporada, i que van a ser els alicients també de cara el dissabte al trofeu, pues, taronja. Ja els hem vist davant l'Eldense, davant el Castelló, l'altre dia en terres angleses davant el Stoke City, però en Mestalla i davant l'afició, ahí estaran Aliu Dieng, Justin de Haas, Rino Sato i Guido Rodríguez.
1: Sí, perquè al final no és el mateix, no? El que hem vist fins ara dels partits i al Puigades, o els que s'han jugat fora de casa, que jugar al camp de Mestalla. I a més, jo crec que ells també tindran ganes. Guido ja sap el que és, però tant Dieng com de Haas, així com Rino Sato, jo crec que tindran moltes ganes de conèixer Mestalla, però no sols per a la foto, sinó a ple rendiment i en eixe partit en especial contra el Newcastle, així que jo crec que ganes tenim nosaltres de veure'ls ja al Coliseu Valencianista, i ganes tenen ells de poder debutar al camp de Mestalla.
0: Seran els grans alicients d'este dissabte en el Trofeu Taronja davant el Newcastle, on el míster Carlos Corberán continuarà, pues, perfilant, definint lo que va a ser ixe equip titular de cara el debut de la Lliga. En ixe contratemps, en la baixa de Luis Rioja, que evidentment no estarà per al trofeu taronja, i en ixa posició, pues, bueno, ahí de moment, a la espera, ja dic, que arriben, pues, més fitxatges en el que està treballant el València, ahí per a cobrir a Luis Rioja, bueno, està Dan Juma, que podia jugar també en banda, encara que l'hem vist en esta pretemporada jugant de nou, però ell ho va dir l'altre dia, després del partit davant l'Stoke City, que ell, pues, ha fet ixos 3 gols en esta pretemporada jugant de nou, però també pot jugar en banda, i ja podia ser una opció. Sato per l'esquerra, Dan Juma per banda esquerra, ahí també estaria, per banda dreta, perdó, ahí també estaria, pues, Otorbi, el canterà, el jugador del Mestalla, estic parlant de cara el trofeu taronja, i Hugo Duro, no? Lo que pot ser l'equip titular, esa columna vertebral en la que ja està treballant el míster, que hem vist en els últims partits i en el Stoke City, però a mi se contratens el que estem parlant de Luis Rioja.
1: Sí, ahí ja sabem que hi ha diferents alternatives, i ho parlàvem ahir, no? Quan parlàvem també de la polivalència d'un jugador com Dan Juma, no? Que també tenen aquestes alternatives de poder jugar en punta, que en este cas, pues, el que estiga en la línia ofensiva puga ser Hugo Duro, retrasar a aquesta segona línia Adam Juma, obrint opcions per a la banda dreta, per a l'esquerra, en l'aparició de Sato, la possibilitat també de que tinga més minuts, més protagonisme un jove del filial com és David Otorbi. Ahí també tens pues, alternatives, no? De migcampistes d'un perfil diferent que també els hem vist pues, degut a les circumstàncies estar en aquestes zones del camp, com puga ser inclús Dani Raba, no? Que és cert que en esta pretemporada l'estem veient molt centrat, no? En eixa mitja punta, però també té l'opció de caure a banda, és altra de les alternatives, anem a veure, no? Per quina opta en este cas el míster de cara a este partit contra el Newcastle, però hi ha diferents opcions de cara a anar provant ahí en eixa posició de la banda dreta per a suplir a Luis Rioja.
0: Perquè ja dic, lo que és l'equip teòricament titular de cara a eixa trofeu taronja, que també podria ser per al debut de la Lliga, sembla clar, en Dimitrievski, el porter que l'altre dia pues, ja va jugar els seus primers minuts, va jugar tot el partit davant l'Stoke City. En defensa, pues, i a l'espera que arribi ese lateral dret en el que està treballant el València per a que, bueno, poder incorporar quant abans. Ahí estaria Rodri Gamón o Montferrer, que són els jugadors canterans que han jugat en esa posició en esta pretemporada. César Tàrrega i De Haas com a centrals, Gallà per ixa banda esquerra amb Jesús Vázquez, ixe centre del camp en el doble pivot també sembla clar en Guido Rodríguez, Ugrinis que va jugar l'altre dia, ahí en ixa posició també ha jugat Dien, per davant d'ixe doble pivot i ja dic pues, de mitja punta, de segon davanter, de deu, com vulguem dir-li, pues, Javi Guerra, que ja dic, pues, ha rendit molt bé i com diem, i hem comentat abans, i ses bandes, en Sato, en Danjuma i en Hugo Duro. Però la columna vertebral que estem parlant, Pablo, és ixa.
1: Sí, i sobretot comences a pensar en noms i és cert que també hi ha diferents alternatives, no? com puga ser la entrada de Pepelu per acumular més homes en el mig del camp o buscar algo diferent, no? De cara a anar adaptant-se a les diferents circumstàncies, com pot ser la lesió de Rioja de la que estem parlant o com puguen ser altres circumstàncies també durant els partits. Al final hi ha alternatives, inclús, esto ja és més complicat, no? Però Jesús també té eixe recorregut, no? Eixe recorregut per l'esquerra que li pot donar pues, algo més de presència a l'equip. Jo crec que hi ha d'on escollir, hi ha diferents alternatives i tot i les baixes i estos entrebancs que estaven durant la pretemporada, que són habituals, pues, hi ha opcions, no? I pot Carlos Corberà anar provant diferents coses en este partit que tenim per davant i si resta algú més durant la pretemporada.
0: Bueno, pues ara continuarem parlant de tot això, d'ixe partit del Trofeu Taronja del pròxim dissabte i tot el que està pues, preparant Carlos Corberà. Ja dic, en vistes al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo. D'ixe partit del Trofeu Taronja, recordem, Pablo, que encara queden entrades a la venda, però cada dia que passa, més poquetes, eh?
1: Sí, continuen a la venda, evidentment, les entrades, com ja hem dit, preu especial per a socis VCF i abonats, i també pues, eixes entrades per al públic en general. Queda cada vegada menys paper disponible, però encara poden els nostres aficionats acudir al web del València per a comprar les seues entrades, per al que és sempre un partit especial, des de 10 euros, amb el descompte de soci VCF, poden acudir a este partit, que sempre és bonic. Ho dius tu a l'inici del programa, a veure si demà, després demà, poder donar més detalls del que va ser pues, tota la prèvia, que envolta, com sempre, al Trofeu Taronja, perquè el post que volem que siga, sabem quin és, i és que el València alça este Trofeu Taronja, que esperem que pugui ser així, però al final el més important és que siga tota una festa, com sempre sol ser este Trofeu Taronja al Camp de Mestalla.
0: Ja dic, vos contarem pues, més detalls de tot el que està preparant el València per a este Trofeu Taronja especial, el partit més important de la temporada per al València, ja dic, davant un gran rival i en detalls jo crec que molt significatius, que ja vos contarem a veure si demà o el divendres. Parlant del Trofeu Taronja, recordem també que demà a Mestalla, al palco VIP de Mestalla ni a jornada de donació de sang. La Fundació del València, el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, com cada any, organitza pues ixe dia de donació de sang, ixa jornada pues solidària, per a que tots aquells que vulgueu, sigueu valencianistes o no, pugueu donar sang, que fa molta falta, i també pues si aneu a donar sang, pues bueno, també tindreu dos entrades per a poder veure el Trofeu d'Orange, Pablo.
1: Sí, des de les 8 i mitja del matí i fins la 1 i mitja del migdia, la llotja VIP del camp de Mestalla serà aquest punt de donació de sang per a tots aquells que vulguin acudir amb aquest premi, no? Extra, més enllà de pues, la satisfacció de aportar seu granet d'arena en eixa solidaritat de donar sang, també pues, dos entrades gratis per a cada persona que done sang fins a esgotar existències per a viure eixa València-Newcastle United el pròxim dissabte, sempre que, jo insistís, tinguin més de 18 anys, pesen més de 50 quilos i no acudisquen en dejú, que són els requisits per a poder donar sang.
0: I per supost, demà també estarem ahí, en eixa jornada solidària de donació de sang, bueno, per a contar, evidentment, des de Mestalla, com ha anat pues ixa donació de sang, que ja dim, tanta falta fa. Ara continuem així, en l'informatiu del València.
2: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un Trofeu Taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Todos a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentia.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
0: Continuem així en l'informatiu. Estem a les portes de lo que serà el debut de la nova temporada 2026-2027, pel que fa al València, sabeu. Començarà en un inici de temporada molt dur, molt exigent. 3 partits en una setmana, 4 en 15 dies, si contem al Futbol Club Barcelona. Però bueno, com cada temporada, abans que comence la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol dona a conèixer pues, la nova reglamentació, les noves normes arbitrals i del VAR que, de cara a lo que va ser pues, la temporada que ve. Ara anem a explicar amb més detalls, bueno, però un poc per a resumir, podien dir que sobretot els àrbitres i el VAR, els àrbitres van a perseguir més les pèrdues de temps de jugadors dels equips i que això pues, van a haver sancions. Pablo, anem a contar un poc, poc a poc, però bueno, un poc seria això el més significatiu, no?
1: Sí, al final, seguint un poc algunes de les novetats, inclús alguna més que va incloure's de lo que es va produir en el passat Mundial, i és pues, buscar certes normes o aplicar certs canvis en la normativa per a tractar de que es perda el mínim temps possible. Ahir la Federació de Futbol, a través del Comitè Tècnic d'Àrbitres, feia una publicació, un document de 30 pàgines, explicant, inclús amb exemples, tots aquests canvis normatius, tots aquests novetats, les quals pues, anem a tractar de algunes d'elles, les més destacades, anar explicant un poc, perquè hi ha alguna que s'ha d'entendre bé, perquè anem a veure si s'apliquen. Ho dius tu abans, no? Que les normes s'apliquen per a tots. Jo no sé si hi va haver algun més, però l'any passat, per exemple, una de les novetats era allò de la pèrdua de temps dels porters, que si estaven molt de temps pues, anava a ser córner. Crec que sols li van xiular al València. Anem a veure si totes aquestes normes que anem a comentar ara les estrenem nosaltres també o són per a tots.
0: Vinga, pues anem per parts i sobretot anem a ser didàctics per a que els aficionats del València pues, ho puguen entendre.
1: Pues, les substitucions a partir d'ara tenen un límit de temps, algo que ja s'aplicava durant el Mundial, i són 10 segons. Des que es mostra el cartell electrònic amb el dorsal, el jugador té 10 segons per eixir del camp, per la zona més pròxima en la que estiga. Si no ho fa en aquest període, pues, el jugador que ha d'entrar per ell ha de esperar a la siguiente interrupción, no podrá hacerse el cambio de manera inmediata. Esto es allò de la norma, anem a veure com s'aplica, i hi ha que dir que quan hi hagi més d'una substitució a la vegada, tots els que vagin a ser substituïts han d'abandonar el camp en aquests 10 segons des de que es comuniqui l'última de les substitucions, si són més d'una, així que 10 segons tenen els futbolistes per abandonar el terreny de joc, i si no, el que entra haurà d'esperar a la pròxima interrupció.
0: Ja dic que lo que busca así pues els àrbitres és evitar les pèrdues de temps de manera pues innecessària de jugadors i de molts equips. Més coses.
1: Esta és la veritat que ja que explicar-la bé, perquè la federació a través del CTA pues té un permís de l'IFAB per a participar en una prova, en este cas, com també farà el futbol anglès esta temporada, i és que és una nova norma que estableix que si el partit es para per la lesió d'un porter, l'entrenador deu designar un jugador per a que abandoni el terreny de joc, que ha d'estar fora mínim un minut després de la renovació del joc.
0: Bo.
1: Si l'entrenador no elegeix a cap jugador, des de que l'àrbitre autoritza l'entrada dels serveis mèdics, ha de ser el capità el que isca automàticament del terreny de joc. Què es busca amb això? Pues evitar que els porters pues utilitzen el fet de simular molèsties, sí, o al·ludir, o sea, a molèsties,
0: ja
1: per a perdre temps.
0: Que van haver sancions per perdre temps. Sí. Pues esta és una
1: és altra complexa,
0: de les que se va aplicar, però com està dient Pablo, és complexa, perquè, cuidao.
1: Sí, perquè evidentment hi ha excepcions, i són tres que són clares. Quan la lesió del porter prové d'una falta que implica un tir lliure, és a dir, si ha sigut objecte de falta i a partir d'ahí pues, té un dolor que necessita ser atès, és de l'equació, i quan es produeix una col·lisió entre el porter i un jugador que obligui a atendre als dos, és a dir, si hi ha un xoc violent que han d'atendre els dos, tampoc s'aplica aquesta norma, o si el porter pues, s'ha fet una bretxa i té sang. O sigui, són tres excepcions clares, però en qualsevol altra circumstància ha de ser un jugador en seguida el que estigui disposat a abandonar el terreny de joc i pues, estar fora durant un minut fins que el partit, o sigui, una vegada es reprenga el partit, ha d'estar fora un minut de temps real, així diu la norma.
0: Bueno, també el tema d'endarrerir les tretes de banda, les tretes de porta, la llei de l'avantatge en les represes, tot això.
1: És que ahí es dona la circumstància que fins ara no es produïa, i és cert que ja ho vam veure en el Mundial, no? I ja es va aplicant durant un temps. Si tu tardes molt en fer una treta de banda, pues l'àrbitre pot designar que siga l'altre equip, que pergues la possessió, però ara es suma un poc que si tu en una treta de banda l'efectues mal, és a dir, fas una falta a l'hora de traure, una maltreta, i el baló va a un rival, l'àrbitre pot considerar que aplica la llei de l'avantatge i el joc continua. Lo mateix passa en una falta. Si tu traus mal la falta o està el baló en moviment, però el baló va a un rival, pot aplicar-se la llei de l'avantatge, com en el cas d'un córner o en la situació, no? Típica jugada que el baló no està ben col·locat o que no traus bé, pues, tot això, si va al rival, pot haver llei de l'avantatge si l'àrbitre ho considera per a que el ritme pues, no baixi.
0: Bueno, pues ja dic que anirem explicant poc a poc totes aquestes normes per a que la gent ho tinga molt clar.
1: I després, dos coses més perquè sí que van a tindre's en compte. Després de lo de Julián Álvarez, allò del penalti,
0: del
1: dos tocs, pues s'ha aclarit un poc. Si es toca dos vegades, pues es repetirà, i si es falla, pues es donarà com a fallat. Si es marca, lo dels endarreriments que ja ho hem comentat. I hi ha una altra circumstància que es donava a vegades, que es va traure el porter de porta, però li dona el baló a un central, el central posa la mà i fa com que trau. Pues bueno, esto ja queda clar que no es pot fer. Que una vegada un fa com que trau, encara que consideri que no està traguent, si l'altre toca la mà, serà penal. I a partir d'ella, diferents circumstàncies del VAR, que ja sí. Pues, a poc anem explicant.
0: Perquè el VAR El Barara, sembla que pot tindre també més marge de, d'actuació, no? En revisar una segona targeta groga, en corregir fins i tot un córner si està mal, s'ha pitat de manera errònia, no?
1: Sí, va ser pues, un poc en la línia del que hem vist ja en el Mundial, com diem, es va poder intervindre per si ja, pues, una targeta roja resultant d'una segona groga que siga incorrecta, que fins ara pues, una circumstància que no estava, sobretot diferents casos específics en quant a l'error d'identificació de futbolista que puga donar-se en diferents circumstàncies. El tema dels corners, però així és curiós, perquè ha de ser molt ràpid, ha de ser pràcticament immediat, perquè si no pues, el joc es reprèn. I deurà pues, donar-se aquesta senyal de televisió obligatòria si es canvia un córner, en aquest cas, per un saque de porta, si és incorrecte. I també pues, una nova norma que ha d'estar més pendent el VAR en quant a les possibles accions que facin els atacants quan està la pilota parada, és a dir, abans d'un córner i demés, que puguen condicionar el que després passa en l'àrea, pues, ahí també va tindre major presència el VAR, però... Nosaltres el que anem a fer amb calma és estudiar-nos aquests 30 fulls de document per a poder explicar-ho bé durant els partits, que no va ser fàcil.
0: Poc a poc ho anirem pues, explicant, però sobretot el que demanem als àrbitres, al CT, al Comitè Tècnic d'Àrbitres i al VAR és unanimitat, el mateix criteri arbitral que se pite en un partit i en un altre, que les mateixes jugades... pues se piten en un partit i després en un altre, que ja van veure la temporada passada el que li va passar al València. Criteri, unanimitat arbitral en tots els partits, i que no se pite una cosa en un camp i després se pite una altra. Això és el que demanem, Pablo.
1: Sí, al final és el que diem abans, no? Allò de la norma del porter, que se li va xiular a València, que li ho xiulen a tots, i totes aquestes normes, aquests canvis, pues que els puguen veure en tots els estadis. Al final, si pues, els nostres cometen una infracció d'aquest tipus, que evidentment que se li aplique, però a qualsevol, que siga per a tots, i que a partir d'ahí pues esperem que tots aquests canvis siguin per el bé del futbol, que siga més ràpid, més atractiu, més visual, i que tots gaudim pues, un poquet més del que ja ho fem.
0: Bueno, pues, així ja està. Les noves normes arbitrals i el VAR de cara a la pròxima temporada, que dèiem, pues, anirem comptant poc a poc i en cada partit de cara, pues, el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla en aquesta partida davant el Celta de Vigo. De l'actualitat, el València ja vos heu en compte tot. L'equip s'ha entrenat este matí amb la baixa de Rioja, que és dubte de cara a l'inici de la Lliga, encara que el jugador pues, vol estar. I coneguent-lo segur que va a retallar plaços, esta vesprada l'equip tornarà a entrenar-se, ja dic, en doble sessió, matí i vesprada, per a preparar ixe trofeu taronja. En quant al mercat, les novetats, esteu preguntant-nos de manera insistent, bueno, de moment no n'hi ha novetats, a l'espera, pues, André Almeida, que puga resoldre el seu futur. El Swansea està interessat en el jugador, però encara no n'hi ha pues, un acord pues, definitiu, i el jugador, ja vos hem contat, que està sí en la ciutat esportiva de Paterna, que està entrenant-se al marge del grup, però pues, continua sent jugador del València a l'espera que s'arribi a un acord, i buscant també pues, ixe lateral dret, que és l'objectiu prioritari en el que està treballant a hores d'ara el València, el CEO de futbol, Ron Gurley, la secretaria tècnica, perquè és la posició que necessita reforçar l'equip de cara a la pròxima temporada. Algo més, Pablo? No sé si hi ha res més, no? Anem.
1: No, de moment pel que fa a l'actualitat de l'equip és tot, ja que recordar, no? Pues la donació de sang de demà, i també, que ho hem dit durant la setmana, que els abonaments estan en procés d'enviament, que alguns ja el tenen en casa, ja vam veure ahir que tu ja el tenies inclús ja físicament així, i que a poc pues, van anar aplegant els domicilis al llarg d'esta setmana, com molt de la pròxima, però si no, tots tenen la disponibilitat de tindre-lo en format electrònic al mòbil.
0: Pues anem ara, en l'actualitat de l'acadèmia, que també tenim coses que contar.
5: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits. Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54a edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
6: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
5: Las patatas del deporte valenciano. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
7: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
8: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. Amb tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: VCF Radio, la Academia.
0: L'actualitat de l'Acadèmia contada cada dia per Vicent Burguete amb el Mestalla, que està on fire, pues preparant el pròxim partit de pretemporada este cap de setmana davant el Cieza. És de Óscar Sánchez, Óscar Sánchez, Donal i Canya, els xics, no?
10: Bona i calorosa vesprada, Josep Rovira, el València Mestalla, que està on fire, i no per el calor que fa, sinó per la canya que li està donant l'estaf tècnic als jugadors. Bona senyal en estos entrenaments de pretemporada per a preparar precisament aquest partit este dissabte a les 8 contra el Cieza en territori murcià. El València Mestalla, que altra vegada se torna a desplaçar, per ara no li ha anat mal en els dos desplaçaments que ha fet. Primer al Villarreal 0-3, al Villarreal B de Primera Federació, i també al Sant Andreu Sub-21 1-2 en Pinatar. A veure si és de veure si no hi 2-3.
0: Óscar Sánchez, que té molt clar i està pues intensificant aquests entrenaments també per arribar en les millors condicions possibles a aquest debut de la Lliga del filial.
10: Sí, el 6 de setembre front al Mallorca B, que serà si en el Antonio Puchades. Veurem com aplega el filial a este partit tan important en una temporada pues de prou il·lusió, perquè tenim pues banqueta nova en tota la temporada. Recordem que Óscar Sánchez i el staff van a plegar acabant la temporada passada. Esta serà la primera que estan als mandos del València Mestalla després d'unes molt bones temporades en el juvenil A. I pues el Mestalla, que com diguem, este dissabte juga front al Cieza, i la setmana que ve doble cita front al Teruel i també front al Nàstic de Tarragona en el cap de setmana.
0: Ah, sí, però serà ja en l'Antonio Puchades, no?
10: En l'Antonio Puchades, en casa. El dia de l'eclipse serà el Teruel, a les 6 de la vesprada segurament, així que pues veurem. Dia especial.
0: Tres partits fins ara fora de casa, si contem el de Cieza, i a la pròxima setmana en casa, sí, en l'Antonio Puchades. Això en quant al Mestalla. Tenim el juvenil en ixe, també de pretemporada, fent la seva pretemporada, evidentment en ixos torneig primer Cotif, ara el torneig Cante Pro. Esta vesprada tenen partida davant el Sevilla, no?
10: Esta vesprada, 8 hores, recordem que és un torneig que vam guanyar l'any passat. Recordem que també és a les 8 hores esta vesprada insulars, a les 9, si parlem de la península, que me dona a mi que és la de la majoria de gent, així que a les 9 d'Espanya, pues, bueno, de València. Avui ho veurem en el stream del Cante Pro, l'enllaç de l'altre dia, també està en la notícia web, frontal Sevilla, un Sevilla que per ara va guanyar 1-7 la primera jornada a El Paso, l'equip anfitrió, i també ahir va empatar 1-1 front a Las Palmas, equip que també va obtindre el mateix resultat front al València Juvenil, que encara el segon partit de la fase de grups. Ara mateix el Sevilla seria primer, Las Palmas segon i València tercer, però tots tenen un partit més que l'equip d'Hugo Rivera.
0: L'actualitat de l'Acadèmia, que vos contem com cada dia. Com cada dia també vos contem l'actualitat del València Femení, que també continua pues, de treball la seva pretemporada. El pròxim partit que tenen les de Miquel Crespo, Pablo, és el dissabte en Oliva Nova davant el Birmingham.
1: Sí, serà la pròxima cita de la pretemporada les de Miquel Crespo. És, a partir de 7 de la vesprada serà a porta tancada les instal·lacions d'Oliva Nova contra el Birmingham, altre repte important per a les nostres, i continuen avançant en aquesta preparació de cara a l'inici de Lliga. Hem de dir que el partit contra el Levante de la pròxima setmana canvia d'horari, jugarà de matí per allò de que dia avisant també del Mestalla de l'eclipse, per a pues, evitar aquestes hores de moment diferent en quant a la il·luminació i també per tot allò que pot comportar. Així que canvi d'horari serà en horari matinal, ja donarem tots els detalls. Un València Femení que està pendent del que està passant en la Copa d'Àfrica, perquè hi ha dos futbolistes, Jasmine Enrabet i Rebeca Elo, les dues ja classificades per als quarts de final. Ahir va ser titular amb Costa d'Ivori, en este cas Rebeca Elo va guanyar per 2-1 la seva selecció, i dissabte tant Costa d'Ivori com el Marroc jugaran els quarts de final contra Argelia i Sud-àfrica respectivament.
0: Bueno, això en quant al primer equip, el València Femení, també pues, ja dic, preparant aquest partit davant el Birmingham de pretemporada. El filial del València Femení, Vicent, també coneix ja Els seus partits de pretemporada, cuéntanos.
10: El València Femení B, que recorden, va tornar a les obres de Víctor García el 23 de juliol, des d'aquest dia està en pretemporada, post-entrenant, i ara, pues, per fi, coneixen el primer rival, que serà el 8 d'agost, front al Mislata Femení, també el 19 d'agost, front al Llevant, així en casa, el 22 d'agost, front al Murcia Promises, el 25, front a la Unió Esportiva Aldaia Club Femení, i el 29, atenció ara, Robi, perquè és un triangular, front al Next Level Teruel i el Castelló Femení. En ese triangular tancaran ixes cinc cites de pretemporada per encarar una lliga que serà, pues, també molt il·lusionant, perquè és la primera després d'ixes a segona federació, un any també especial l'any passat, però esta temporada de Víctor García, de les xiques que pues, sabore com li va en segona federació.
0: I acabem este informatiu, Pablo Orch, en l'actualitat la Fundació del València, que demà tindrà aquesta jornada solidària de donació de sang, però també ja s'ha tancat el plaç per a la pròxima ruta d'art urbà, ixos murals tan xulos que n'hi ha, pues, en ixos pobles de la província de València, pues, ja tenim més ajuntaments com a possibles candidats.
1: Sí, es va tancar ahir el plaç per als ajuntaments per a que presentin la documentació per a optar a, pues, a acollir un dels murals d'esta cinquena edició de la Ruta d'Art Urbà de la Fundació de València. 21 ajuntaments són els que han completat este procediment, han presentat la documentació i la pròxima setmana coneixerem els quatre escollits per a esta cinquena edició de la ruta, per a seguir conformant d'eixe mapa de valencianisme dins de la Ruta d'Art Urbà, que, pues, treballa de manera conjunta la Fundació del València i la Diputació.
0: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimecres 5 d'agost. Si no ens ha pogut escoltar en directe a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València, ahí tens l'app també per a poder-nos veure a qualsevol hora del dia, i si no, pues el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Tornem demà.

0: Díaz i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
1: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
2: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim així a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un

0: premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa Paido per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
1: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
0: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
2: Clar que sí, encantada.
0: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
3: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
2: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
0: Pues en part, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
4: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
2: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que es lo que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
0: Anem en la tercera pregunta.
5: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
2: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
0: Següent pregunta.
6: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
2: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
0: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
7: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
2: Lo primer que n'hi ha que pensar és que l'obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues el que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota esta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que estos xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i ser un augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'este programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
0: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
2: Moltíssimes gràcies.
8: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
9: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
10: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
11: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Get up now.
1: La salud valencianista a VCF Radio.
2: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
3: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
2: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
3: Bé, l'aplicació es diu CPR11. L'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdo nuestros partidos en la radio del Valencia.
1: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
1: Festejan las nuevas equipaciones del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27.
6: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partidos en VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, vaya. La veritat és que l'oratge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dos maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca. És que és una...
0: El millor de VCF Media.
7: Jo llegué al València des de el Paterna. Yo había estado toda mi vida de infantiles y de juvenil, aunque no jugué mucho en juveniles, sino que enseguida pasé al equipo mayor con 16 años, pues en Paterna. Y de ahí pues había una persona, se llamaba Amadeo Guillem, en Paterna, que tenía muy buena relación con Ramos Costa y con Paseguito. Y de ahí pasé al Valencia. Estuve un año en el Mestalla, en el que no lo acabé, porque ya a mitad de temporada ya debuté con el Valencia. En el Mestalla estaba Paco Real y en el Valencia estaba Paseguito de director deportivo y Marcel Domingo de entrenador. Eso era el 29 de enero del 78. Al poder llegar tantos años y estar tantos años en el Valencia, es algo que, más que pensarlo, es una ilusión, ¿no? El que puedas jugar en el equipo de tu ciudad tantos años era más una ilusión. La verdad que siempre me marqué metas bastante alcanzables, ¿no? O sea, yo cuando empezaba a jugar, a lo mejor mi ilusión era jugar en el Paterna, y después, pues bueno, poco a poco va subiendo esa meta, ¿no? Y efectivamente, pues al final, el lograr estar tantos años, pues es algo que en ese principio era impensable. El formar parte del centenario, pues supone una gran alegría para mí, porque en definitiva todos aportamos cosas con nuestro trabajo, con nuestro juego, para hacer un Valencia más grande, ¿no? Pero yo a veces, cuando comento estas cosas, yo creo que al final el Valencia es muy grande por sí mismo, y al final es el Valencia el que nos ha hecho grande a nosotros por poder pertenecer a él. Es muy difícil quedarte con alguien en particular cuando has tenido tantos compañeros. Sí que es verdad que a nivel deportivo creo que todos estamos de acuerdo en que Kempes ha sido un jugador que ha marcado la historia de este club, y para mí es una referencia a nivel deportivo, pero me quedo también con otros jugadores extranjeros que han venido y también con muchos jugadores valencianos con los que he tenido el honor de jugar, porque la verdad que nos llevábamos muy bien, tanto los jugadores que no eran de Valencia como los jugadores valencianos, ¿no? Y la verdad, no puedo nombrar a ninguno porque me quedaría algún otro por nombrar y seguramente que no sería justo, ¿no? Pero muy orgulloso de todos los jugadores valencianos también que jugaron conmigo. En cuanto a entrenadores, la mayor afinidad la tengo con Di Stéfano. Di Stéfano fue una persona que siempre confió conmigo, confió con gente joven en los diversos equipos donde ha estado. y es un entrenador que siempre confió conmigo y con el que yo jugaba muy a gusto porque sabía que tenía su respaldo. Me quedo a nivel de futbolista, me quedo pues el día de mi debut, el día de la consecución de la Recopa de 1980, el día en el que consumamos de nuevo el ascenso a Primera División y el día de mi despedida, ¿no? Eso a nivel deportivo cuando era jugador. Después a nivel como director técnico, pues me quedo pues con la Copa del Rey que conseguimos en Sevilla, con las dos finales que desgraciadamente no se ganaron y con la Liga, con la Liga que se pudo conseguir en el 2002 en Málaga. Mestalla es pues mi casa, ¿no? Yo creo que es donde podíamos desplegar todo aquello que habíamos podido ensayar durante la semana, que lo podíamos mostrar, ¿no? Ante una afición que te quiere mucho, ¿no? Que a poco que le des siempre está contigo. Sí que es verdad que es muy entendida y muy exigente, pero es una afición a la que adoro.
0: El millor de VCF Media.
8: Hola, soc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
8: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.

0: Yo soy el responsable del departamento de identidad. Estoy al cargo de un grupo de personas que lo que hacemos es tratar de darle un camino lógico y en el que los niños y niñas se desarrollen a lo largo de ese proceso desde los 5 años hasta que lleguen al primer equipo, y que al final pues tenemos que estructurar para asegurarnos que las cosas las hacemos bien. Ahí ponemos una frase muy pequeñita que está abajo, que es: en el proceso está el resultado. Y eso es muy importante, porque para nosotros el resultado es el producto de un proceso bien hecho, donde los niños sacan aprendizajes, donde los niños mejoran, donde están cada día elevando su versión. Y para eso tenemos que generar un contexto de entrenamiento y de competiciones en el que puedan crecer.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
4: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: no hubiéramos llegado a estos ratios.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
3: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia. Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quants de pica al Vestallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? El que és valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigates, Claremont, tants jugadors valencians, i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment, has tingut altres jugadors, que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa, i totes les copetes que hi ha per ahí. Té, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc, i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i t'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
6: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.